Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

Tendim a pensar que un negoci és una línia recta, una via fixa d'on no pots descarrilar. Però què passa quan el mercat canvia i has de tindre la valentia de canviar de pell? Esta setmana a Entre Nosaltres s'asseu Diana

Metamorfosi d'una dona enèrgica que va començar cuidant la nostra pell amb cosmètica natural i avui ens alegra el paladar amb els millors productes de proximitat. Una lliçó de resistència, criteri propi i identitat local. De la pell al paladar. No te la deus perdre. Este dimarts a les 8 de la vesprada a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Ràdio Pego, a prop de tu.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser, no pot ser, no pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero. Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.
4: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: Dirinanana.
1: Ràdio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.
2: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, a prop teu.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
1: Ràdio Pego 107.8 NFM.
0: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
2: Star studies collaboration.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a 3W.com.

0: radiopego.com. I can't
1: change. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Radio Pego, escoltant.

És música. És passió. És...

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen. Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego. Obsessed.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pegó. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pegó. Ens trobem a dimarts 26 de maig del 2026. Són exactament les 8:08. Ja sabeu que nosaltres arrenquem amb un cabàs ple de bona música, de grans records, de cançons inolvidables. La música d'ahir, d'avui, de sempre, s'apodera a partir d'ara la nostra sintonia, de la nostra emissora municipal, per començar a gaudir d'aquests grans clàssics que hem recuperat per a la jornada d'avui. Clàssics de sempre i per a sempre. Cançons i veus que han deixat petjada en aquest món de la música i que, com ja sabeu, com cada dia a nosaltres ens agrada escoltar i recuperar en aquestes primeres hores del matí. Abans que res, com cada jornada, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11, Mapi Domènec. I per començar avui a la nostra selecció musical, ens traslladem a l'any 1924. Any en la que va estar compost aquest tango. Un famós tango anomenat Cascabelito, composta per Juan Andrés Caruso i José Borra. Una cançó, un tango d'una nostàlgia o del romance. Exactament aquesta lletra, la lletra d'aquesta cançó, simbolitza el coqueteo i l'alegria d'un amor fugaç en una nit de carnaval. El cascabelito és un to carinyós apodat per a una dona alegre i coqueta. També risueña i molt feliç. I el seu so sona, doncs, com si fos un cristal o tipus cascabel. Que realment no està ben dit, eh?

Nosaltres, com havíem presentat, avui arrenquem la nostra selecció musical amb un tango, però amb la versió de Carlos Di Sarli, un grandíssim cantant, compositor i pianista argentí considerat com el senyor del tango. Ell ens el va interpretar a l'any 1941. Nosaltres, com havíem dit, rescatem aquest clàssic. I d'aquesta manera, a ritme de tango, comencem, arrenquem el nostre matí musical.

interpretat en aquesta ocasió per Carlos Di Sarli. I de la veu de l'argentí Carlos Di Sarli, el trio mexicà Los Panchos, a ritme de bolero. Escoltem aquesta súplica desesperada de que el temps es detinga.

0: No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. Tango, bolero i ara un poquet de rock and roll.
1: Que ja cercava, me tuve que recordar.
0: Amb el grup musical Goba Los Llopis ens quedem situats a l'any 1961 i a més recuperem aquest tema tan conegut com és Hasta Luego Cocodrilo.

Ahí estàvem escoltant a Los Yuppies, com havíem presentat aquesta gran grup cubà, els quals recordàvem amb aquest tema històric, Hasta Luego Cocodrilo. I en l'any 64 arribava el grup català Els Quatre Gats, els quals escoltem avui amb el tema Tot Sol.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer, saber aquest número premiat del cupó de la 11, celebrat en la jornada d'ahir, ahir dilluns, 25 de maig, va ser el 99.784 de la sèrie El 37. Repetim. El número premiat en el cupó de la 11 en la jornada d'ahir va ser el 9-9-7-8-4 de la sèrie 0-3-7.
2: Eso beso, that kiss. Eso beso, your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got. It's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I des de la 107.8 de l'FM, nosaltres seguim viatjant a través de la, música i rescatant grans clàssics. Seguim en la dècada dels anys 60, exactament a l'any 1965, ens arriba aquesta banda de rock, de wow. Nosaltres avui els escoltem amb este famós My Generation, una famosa cançó, un himne definitiu a la rebeldia juvenil britànica en eixa dècada dels anys 60. La meva generació, My Generation, The Wow.

gran clàssic dels anys 60 que m'havien presentat, així recuperaven ese My Generation, any 1965, i de la mà de la banda britànica de rock, The Wawa. I donem pas en aquesta ocasió a la filla de Frank Sinatra. Any 1966, Nancy Sinatra ens presentava aquesta cançó que es va fer història, The Bull Star Mother for Walking. Ella diu que aquestes botes no estan fetes per a cap.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8.

una veu potenta, poderosa i relaxada. Si estem escoltant I Will Wait For You, t'esperaré amb devoció, paciència i compromís. Matt Monroe amb aquest clàssic del 67. Anem a canviar d'estil perquè en aquesta ocasió donem pas i veu a un gran pioner jamaicà. Lee Perry arribava en el 68 amb aquesta People Funny Boy.

Ens adentrem ja en la dècada dels anys 70 amb la banda britànica The Hot Glees. Nosaltres avui els escoltem amb aquest Netherlands Man.

0: El temps.
1: Ens arriba el moment per a parlar de l'horatge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I el satèl·lit doncs, continua mostrant-nos un cel ben ras i una situació completament dominada per l'anticicló, sense cap canvi important a la vista. Tal i com ja veníem advertint, doncs la calor encara anirà clarament a més a partir de demà dimecres. Les temperatures pujaran de manera gradual durant les pròximes jornades i serà entre dijous i divendres quan esperem els valors més elevats, amb màximes que podran superar amb facilitat els 35 graus a moltes comarques, tant d'interior i centrals del territori valencià. Però el problema, doncs, no serà només la calor del dia. Si fins ara doncs, les nits encara deixaven respirar un poc a les zones prelitorals i d'interior, els pròxims dies doncs, també notarem aquesta pujada clara de les mínimes que en alguns punts podrien augmentar entre 4 i 5 graus respecte als últims dies. Això farà que les nits doncs, siguin cada vegada més pesades i difícils de descansar, especialment a prop de la costa. I el més destacable és que, mirant els models meteorològics, aquest episodi de calor, de moment, doncs, no té un fi clar. Per tant, paciència, hidratació i molta precaució, sobretot en les hores centrals del dia, perquè l'ambient serà plenament estiuenc.
2: Sole, pisa, amore, tu pete, sole, pisa, amore, tu pete, sole, pisa, amore, tu pete, ta.
3: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
2: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore, sole, pizza, amore, caro por.
1: Donem veu ara la veu inconfundible de Nino Bravo amb una balada romàntica, una cançó que narra la història d'un amor nostàlgic on el protagonista recorda el seu, la seva estima, el seu amor, el seu cariño. I és aleshores quan li entra eixa tristor al recordar a la seva estimada Carolina.

Abans hem pogut escoltar la veu de Silvana Di Lorenzo amb el tema Me muero por estar contigo. I en aquesta ocasió, d'una argentina a una argentina. Ens hem quedat disfrutant de la veu de King Clavea, un exitós cantant dels anys 70, un home bohemi, somiador i relaxat, al qual recuperarem amb aquesta famosa cançó que portava per títol el Tour Romántico Canalla. Del 74 al 75, amb el brasiler Roberto Carlos, recuperem Un Millón de Amigos.

La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino. I nosaltres avui arribem a les 9 del matí amb un tema que ens parla de la il·lusió de viatjar i la nostàlgia de la tornada a casa. Representa, doncs, aquesta naturalesa temporal de les vacances, recordant que després de la diversió existeix la necessitat també de tornar a la vida quotidiana. Bonnie M, Gotta Go Home. Amb aquest clàssic del 79, nosaltres arribem a les 9 del matí.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Maybe, tal vegada pot ser. Això és el que transmeteix aquesta cançó, el dubte sobre l'enamorament a primera vista, aquesta indecisió, la fantasia de deixar el teu possible número, algun desconegut, esperant doncs, a que doni el pas i que en algun moment el pugui cridar. Tal vegada, maybe. Amb la veu de Tom Page, així nosaltres arrencàvem aquesta segona hora musical. Seguim viatjant a través de la música amb l'etern romàntic, el grandíssim cantant espanyol, Diango. Si tú los vieras con mis ojos.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

Detrás de la mirada, un tema històric del pop espanyol. Exactament, així estem disfrutant de la banda d'Ètima Víctima. Una cançó que aporta, doncs, eixe desengany, la traïció. Possiblement una cançó que ens parla, doncs, de lo que el passa del temps a vegades ens aporta, no? Lo que abans eren amics, després es veu com enemics. Dècima Víctima. I del 82 al 84 passem a recordar aquesta mà històrica de Seguridad Social, Gómez Ranas.

Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego. Obses.

0: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
1: Rescatem un altre d'aixòs grans clàssics dels anys 80, exactament en la banda americana Sleep Sync. I una cançó que expressa, doncs, l'alè urgent de poder escapar de la teva vida avorrida i quotidiana i anar cap a una vida, doncs, més plena de música, festa i energia. Funky Town.

I donem per finalitzada aquesta hora dels anys 80 amb Rocky Am i aquest Live With Me, Joe Wonderland. Vola, vola amb mi cap al país de les meravelles. Una invitació, doncs, que convida algú especial, a anar-se'n junts d'aquesta realitat, deixant enrere, doncs, podríem dir, la rutina, per a submergir-se en un món màgic d'il·lusió i de felicitat.

Una veu meravellosa la que ens acompanya. Lisa Stanfield, que m'havien presentat amb eixe All Around the World. I de l'any 1990, ens quedem situats ara l'any 1992 en un himne pacifista. Còmplices proposen un món ideal on els objectes de guerra i violència es transformen en elements quotidians, inofensius i amigables. Yeah, estupendo. Verdad que seria estupendo? Espada.

0: gràcies.
1: Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Moment ara per escoltar i recuperar aquesta balada romàntica. Una cançó que ens parla d'un amor madur i passager, Echar a volar, amb la veu de David Sebastián. Això sonava l'any 1994.

vos dona a recordar, eh? Estem escoltant aquest gran clàssic del 94, com havíem presentat amb la veu de David Santiesteban, Echar a volar.

I d'un clàssic per un altre. Ens situem en l'any 1995 amb una cançó que ens parla sobre la dualitat, l'amor, el dolor i la resiliència. Aquesta devastació emocional, aquesta submissió que provoca el perdre, doncs, un ser estimat. I quan algú, doncs, es queda realment destrossat davant d'aquest desamor. Besaré el suelo, Luz Casal.

La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: Les 9:54 minuts i sonen de Black Sam Houston amb aquest tema anomenat Rock and Roll, una cançó que ens van presentar l'any 95 i que perteneix a la disc, la caixa que puja i baixa.
1: No pot

I a nosaltres ara ens arriba el moment de donar per finalitzada la dècada dels 90, exactament amb un tema de Daft Punk, Around the World. Una cançó que ens parla de la Universitat de la Música i la seva capacitat per poder unir a les persones. Amb aquest gran tema, nosaltres arribem a les 10 del matí i donem per finalitzada la dècada dels 90.

0: perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns. But I want you
1: to be true. Preparats, preparades, arrenquem en aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui, són exactament les 10 del matí, ho fem escoltant a DJ Khan, arribava al 2003 amb el tema Mentiras.

0: que cuentas son mentiras.
1: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.

0: 107.8 de la FM.
1: Les 10 i 5 minuts, moment ara per escoltar a Rosa López, la Rosa d'Espanya. Des del seu treball Me Siento Viva, un àlbum que ens va presentar al 2006. Nosaltres avui la recordem amb el tema Más.

parla doncs d'una relació tòxica, eh? Algú que li ha provocat patiment. I ens anem ara a recuperar un tema històric. Una cançó original de l'any 44, una cançó cubana, com és Guantanamera. En aquesta ocasió sonava el 2007 de la mà de Raulín Rodríguez, a ritme de bachata.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Ens quedem amb la gran banda Pegolina. Avui ens quedem situats al 2008 escoltant a la gossa sorda amb aquesta crítica al canvi climàtic i al capitalisme. Quina calitxa!
2: Sí,

I de la gossa sorda ens anem ara a escoltar a Virginia Labuate. Amb ella recuperem el que va ser el seu primer senzill per al seu primer àlbum debut en aquest món de la música. Soy tu aire.

0: has nedat en...
1: Encara que la cançó doncs reflexa una profunda tristesa, també té aquest desig de retindre els records a mitja persona estimada. Que, per supost, doncs ja no està present. Llevas 3 meses por la noche. No digues nada, ens quedem situats en el 2013 amb Cali i el Dandy.

I moment ara per escoltar el cantautor espanyol David María amb la col·laboració de La Mari de Chambao. Exactament, una cançó que representa la capacitat de poder fluir amb els canvis i les circumstàncies de la vida en lloc de lluitar contra ells. Transmeteix, doncs, un missatge de maduresa en la qual ja prima la tranquil·litat espiritual i la llibertat de viure sense mirar enrere. Mejor por dentro.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego. Una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: Ens situem en el 2016. Exactament són les 10:31 minuts d'aquest dimarts 26 de maig, sonant Alan Walker. Un tema profund que ens parla de la soledat, la nostàlgia, el dolor, l'esperança també. Faded.

Ai, estem escoltant The Chef Heidi, com havíem presentat amb la veu de Alan Walker. I en aquesta ocasió donem pas a una cançó que ens parla, doncs, de menjar i alta cuina. Però és una metàfora, exactament, és una alliberació sexual, desig i empoderament. L'artista, doncs, ens ofereix com un banquet, que ha de ser disfrutat per el seu amant, per poder satisfer així el seu apetit sexual. Bon apetit! Katy Perry, junta amb Migos.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensa en totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
2: Ens situem en aquest moment, en el 2019, exactament amb el cantautor

0: català Toni Beiro. Amb ell escoltem El teu gran viatge, una cançó dedicada al seu fill. Fa referència, doncs, a la vida mateixa, al creixement personal. L'autor transmeteix un missatge de protecció.
1: Tu que crides, seré aquí per si vols caminar.
0: I demostrant-li, diguent-li, eixe aport, eixe suport familiar i eixe refugi que tindrà, doncs, davant d'aquesta llarga vida.
1: No hauràs de renunciar.
0: Una cançó profundament íntima i emocional.
1: Creure en tu.
0: El teu gran viatge, Toni Beiro.

0: Així estem escoltant el gran tema de Carlos Vives. En aquesta ocasió comptava amb la col·laboració d'Alejandro Sanz.
1: Que no eres mía, no lo quiera ver. Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú...
0: Estem escoltant-los amb el tema For Sale.
1: No te preocupes, sé que voy a ser.
0: Intenta vendre tots els objectes materials que facin recordar la seva antiga parella.
1: Lo vendré en la calle y mañana...
0: Mentre recalca que es recordi els secrets compartits.
1: Un libro, flores y una...
0: Mai deixaran d'estar en venda.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Un himne al poder curatiu de l'amor i de la música. Tu és el grandíssim èxit per a Ed Sheeran, que en aquesta ocasió doncs, compartia junta a Quevedo. Del 2022 al 2023 ens quedem escoltant aquesta Lifting Lover amb Janelle Monáe.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Arribant cap a la recta final, ens quedem situats en el 2024. Exactament, ho fem gaudint de la veu femenina i espanyola de Ana Mena, que en aquesta ocasió doncs, compta amb la col·laboració de la portorriquenya Galén. A mi, escoltem el tema La

La razón, Anna Mena, junta a Calé. I nosaltres ens arriba el moment de ficar punt i final en dir adeu amb una cançó que ens parla d'aixi acte de valentia, d'amor propi. Quan t'acceptes, doncs, aixi dol anticipat. Arribat el moment d'aixi dir adeu, allunar-te d'algú, encara que siga important. I pensar per tu mateix. Parla, doncs, d'això, d'eixes ruptures. Que saps que van a doldre, però que saps que al final és lo millor per a tu i per a un mateix. Te va a doler, me va a doler. Álvaro de Luna, amb aquest exitós tema del 2025, diem adeu, desitjant-lo a tots. Una feliç jornada, un feliç dimarts i que demà més i millor. Us espero a tots, com sempre, puntuals a les 8 del matí, en el Despertino de la 107.8. Ciao!

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certament de pintura Vila de Pego. Una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certament de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Escolteu Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. I està sí, El Tramvia, un dia més amb vosaltres per compartir tota l'actualitat musical, les cançons que més sonen en estos moments, les novetats i els números 1. I hem fet la nostra selecció musical d'avui, ja la tenim preparadeta, amb una mica de tot, per a tots els gustos i de tots els colors, així, com a les cases riques, no? Els nostres primers convidats són els BTS, que estan triomfant, com era d'esperar, amb el seu treball anomenat Arirang. Este primer single, tot i que ja tenen algun que altre al carrer, és el que en estos moments està en les llistes i el que més sona s'anomena Swim. Així de bé, comencem.

L'aire és el tema que acabem d'escoltar. Llum a base de bé amb Geli Rol i Karin León per a la FIFA d'enguany. I així està Quinto. Amb este single anomenat Llum.

0: amb este tema que porta per títol Bangaranga.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

El senyor que ho sabia tot, l'home que ho sabia tot, Teddy Swims, Mr. Know It All. Aquesta cançó es diu Mateo, sona fantàstic i és lo nou d'Alfred García.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

She Broke Me és el tema de Danny Corbalan que acabem d'escoltar, fantàstic. I també ells ho són, clar que sí, Nebulosa, una de les cançons que s'inclouen en el seu nou àlbum, Vogue.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: Acció social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Es presenta a Pego la reedició 10 anys després de Capvespre, de Josep Bertomeu Moll. L'obra va inaugurar fa una dècada la col·lecció Ovidianes, de Lletra Impresa Edicions. Capvespre és una novel·la clau per entendre la valència de les acaballes del franquisme. A través d'una mirada polièdrica i un llenguatge exquisit, Capvespre acosta les vivències, dubtes i lluites d'una joventut que s'enfrontava a la grisor de la dictadura, envoltada de música, literatura i grans referents intel·lectuals. Una obra, Capvespre, que compta amb el pròleg de Rafael Xirbes, Premi Nacional de Narrativa 2014. L'acte comptarà amb la participació d'Elvira Cambrils, escriptora, Juli Capilla, editor, Joan Bertomeu, fill de l'autor. Dijous 28 de maig a les 7 i mitja de la vesprada a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: El tramvia en Ràdio Pego. Èxits del panorama musical. Amb Carolina Ferrer.

Grans sempre, The Rolling Stones, In the Stars. Los Romeos amb Samantha Hudson recordant un dels seus èxits, Muérdeme.

0: Com es nota que l'estiuet està ahí ja i anem a rebentar possibles candidates a sonar molt en les properes setmanes i mesos inclús. Fly Project, Mi Corazón.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

amb el mateix productor que la va fer famós de cantant en francès, ha tornat Céline Dion a estrenar nova cançó en este idioma. Dansons es diu, una nova meravella de l'artista. Lo arriesgo todo, en castellà el seu Risk It All, darrer èxit de Bruno Mars. Així el tenim. Una més a la llista del gran cantant.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? Des d'ací, disculpar els minuts de retard en entrar a este informatiu d'avui 26 de maig, dimarts, però és que comencem amb una bona notícia. No la desvelem, ho fem en titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. L'opinió de la ciutadania pegolina decanta el premi del concurs d'idees del Teatre Municipal. Entre actos s'imposa a la resta de finalistes. Fa uns minuts s'ha publicat a la plataforma de contractació el resultat d'este concurs d'idees. Ho fa amb retard per diversos problemes que han aparegut al llarg del procés, el que ha ocasionat molts maldecaps a la regidora d'Urbanisme i en general al personal de l'oficina tècnica. El pati de l'escoleta infantil La Trilladora canviarà d'aspecte abans de l'estiu. L'Ajuntament de Pego inicia els tràmits per condicionar l'espai l'esplai del centre educatiu municipal atenent les demandes de la direcció i l'Associació de Famílies d'Alumnes. L'actuació contempla nous elements de jocs i està prevista que la renovació estigui enllestida abans del mes d'agost. La vaga indefinida en l'educació pública valenciana perd l'acció unitària. Després que ahir els sindicats majoritaris, CESIF i AMPE, els sindicats minoritaris, CESIF i AMPE, signaren l'acord salarial amb la Conselleria d'Educació. STPB, Comissions Obreres i UGT no signen aquest acord perquè consideren que és insuficient la proposta de l'administració. La vaga educativa indefinida continua i arriba al seu 12 dia. Esta vesprada a les 4 hi ha una nova reunió de la taula sectorial on està previst que s'aborden, entre d'altres, les ràtios, el punt en el qual existeix més distància entre educació i els sindicats docents.

0: Comencem l'informatiu amb una notícia que fa temps que desitgem donar, i és que el concurs d'idees del futur Teatre Municipal de Pego ja té obra guanyadora. Ha tardat molt més temps del que s'esperava, però per fi, fa uns minuts, des de l'Ajuntament de Pego, ens informen que s'ha pujat el veredicte final del jurat a la plataforma de contractació de l'Estat. Reconeix la regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, que el procés ha ocasionat molts mals de caps a l'Ajuntament per tasques administratives, però assegura també que per fi s'ha aconseguit que estigui tota la documentació signada i que s'hagi pogut fer este últim pas. Així mateix, s'ha notificat a totes les persones que s'han presentat al concurs d'idees del Teatre Municipal de Pego, que recordem va rebre 72 propostes. Això vol dir que per fi es pot lliurar el premi al guanyador, com apunta Laura Castellà.
1: Pues per fi és una bona notícia. Aquest expedient ens ha ocasionat molts mals de caps a l'Ajuntament per tasques administratives i per fi hem aconseguit que estigui tota la documentació firmada pel jurat i per tot el que ha intervès en aquest expedient, que aquesta documentació estigui en el portal de contratació i desencasquillar tots els problemes administratius que han hagut, pues per fi anem a donar i entregar el premi al guanyador d'aquest concurs i ell serà el que tinga que redactar el nou projecte del nou teatre municipal.
0: La idea guanyadora és Entre Acto i serà la persona encarregada de redactar el projecte. I és que el primer premi del concurs d'idees està dotat, recordem, amb 9.000 euros i la proposta guanyadora, a més d'aquest premi en metàl·lic, també porta associada, com comentava Castellà, la redacció del projecte que té una dotació econòmica assignada de 315.000 euros. El termini de redacció és de 9 mesos, segons informava la titular d'Urbanisme. També avançava Laura Castellà que a partir de la setmana que ve ja es tindrà contacte amb la persona guanyadora i recordem que també hi ha un segon premi a qui també es contactarà. Este està valorat amb 4.500 euros i si el jurat ho ha considerat, també es donarà un accèssit que està dotat amb 1.500 euros.
1: Avui mateixa es quedarà l'acte penjat en el portal de contratació, per tant, entenc que a partir de la setmana que ve ja tindrem contacte en el que ha guanyat, en el que ha quedat en segona posició i un poc sobretot sabrem qui són aquestes persones que s'han presentat, que al final tenim interès de saber qui són perquè sols sabem el lema, no coneixem encara qui són els arquitectes que van a redactar. Per tant, una bona notícia després de tant de temps en aquest expedient esperant i després de tant de temps de que la gent estigui esperant que comenci a fer-se el nou teatre municipal. Per tant, acabem el mes de maig en una bona notícia.
0: I confirma, i ara ho escoltarem, la regidora d'Urbanisme que la proposta guanyadora ha estat finalment la que ha decidit la ciutadania de Pego.
1: El projecte guanyador, en definitiva, és el que ha votat la ciutadania. Vull dir, nosaltres, jo personalment també m'agradava eixe, però n'hi ha molta gent, inclús des de l'Ajuntament, que els agradaven als altres. Però bueno, jo personalment tenia clar que la ciutadania anava a votar eixe perquè les infografies del projecte eren espectaculars. Per tant, la gent de peu entenem poc d'arquitectura i de tècniques de construcció, però sí que entenem de veure les coses que ens agraden. Per tant, la ciutadania ha votat les infografies més espectaculars, que també considero que jo que són les més espectaculars i que a mi personalment és el que més m'agrada. Dins del jurat i dins del propi ajuntament n'hi ha gent que li agrada més un altre, però bueno, això és lícit, que a cada un li agrada un, i jo personalment estic contentíssima de que realment vagi a desenvolupar-se el que la ciutadania de Pego ha votat.
0: Recordem que la consulta ciutadana va ser en eixa consulta ciutadana 558 persones empadronades a Pego van votar. Entre acto va ser el disseny escollit amb una majoria aclaparadora, van ser 286 persones les que van dirigir aquest vot, i després per ordre li seguia Portes Obertes, que obtenia 95 vots, i empataven Oscilando Su Sueño en el Aire i Pega-li la Volta amb 63 sufragis cadascun. En cinquena posició es quedava Teatre Victòria amb 50 vots. Recordem també que Entreacto explica que s'organitzen els usos del futur teatre municipal i també els volums, així com la pròpia materialitat de l'edifici, de manera que parega en ús i present la pràctica totalitat de les hores del dia i les estacions de l'any. La seva presència és descrita com de certa sofisticació material amb la continuada activitat del seu interior i la interrelació amb l'exterior a través dels seus amplis finestrals i el tractament de les seues terrasses del cafè i els paviments renovats, el que signifiquen com un edifici constructor de la ciutat, màxima aspiració de qualsevol arquitectura, es descrivia en l'obra. L'edificació redefinix la línia de voreres al seu voltant sense perjudicar els traçats necessaris per als vials de trànsit. Es guanyen uns amplis panys de pavimentació prèvia a les seues entrades que redefinixen l'espai públic allí present. El fort retranqueig de la seva planta baixa front a la plaça del Mercat i el volat de la planta superior, de la primera planta, sobre ell, contribueixen a ampliar aquest espai i a dissoldre els límits entre interior i exterior en dos llocs que són ambdós de titularitat pública i ús obert a la ciutadania. Aquesta obra està tècnicament avalada per el jurat, perquè és una de les obres finalistes, per tant, que va ser elegida per el jurat del concurs d'idees del Teatre Municipal de Pego, com afirma i recorda la regidora d'Urbanisme.
1: Tècnicament està avalat per el jurat, perquè està seleccionat, per tant no tinc ninguna preocupació dels criteris tècnics que pugui tindre aquest projecte. Però sí que era molt important per a nosaltres que guanyara el que la ciutadania li agradava, i això era una preocupació molt important que nosaltres teníem, perquè diem, i si després no guanya el que la ciutadania li agrada, què fem? Això era la por que hi havia, i no ha sigut el cas. Per tant, contentíssims de que es desenvolupi i que es porti endavant el que la ciutadania li agrada, que és al final que té que disfrutar d'aquest projecte.
0: Comentàvem fa un temps, en una de les ocasions que hem parlat sobre aquest procés o aquest concurs d'idees, que dins del que serà el que ve, el futur, en la redacció del projecte, s'intentaran introduir algunes modificacions respecte a l'original. Això està encara damunt la taula.
1: Sí, això està damunt de la taula. És el primer que nosaltres li vam preguntar a la nostra arquitecta municipal. Si una vegada estiguera redactat el projecte, podíem introduir canvis que considerarem necessaris. Sí, això està dins de les bases i per supost que està damunt de la taula. Incluirem els canvis que des d'Urbanisme considerem que siguin necessaris.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Ah! I després deixa notícia que molta gent estava esperant. Passem a d'altres. Expliquem ara que el pati és l'espai del centre educatiu en el qual el joc viu. És un espai privilegiat a l'exterior, ple d'oportunitats educatives que, a més, permet crear relacions essencials en la vida de les criatures. El de l'Escoleta Infantil Municipal La Trilladora tenia falta d'actualitzar per oferir aquest espai tan important en el desenvolupament de l'alumnat que acull. Per això, la comunitat educativa ha sol·licitat a l'Ajuntament de Pego una actuació per millorar-ne les instal·lacions. Ahir van visitar el centre l'alcalde Enrique Moll i el regidor de Serveis i Qualitat Urbana, Ricardo Sendra, per tal de comprovar l'estat d'aquest espai i veure les possibilitats de millora que es poden realitzar atenent així les demandes de la direcció i de l'Associació de Famílies. De fet, des de l'Ajuntament, assegura Ricardo Sendra, ja estaven planificant aquesta actuació, però reconeix que aquesta petició ha accelerat les coses.
3: Arribem a aquesta conclusió i a aquesta execució per una demanda primer de la direcció de la nova direcció del centre, que es demanda aquest canvi de mobiliari en el pati de la guarderia i també seguidament també un poc de demanda que és l'associació de mares i pares de l'Escoleta, que també ens demanden junt a la direcció aquest canvi de mobiliari i aquesta renovació. I des de l'Ajuntament ja estàvem planificant fer aquesta actuació, però bueno, ens hem adelantat un poc al que teníem previst.
0: L'actuació contempla nous elements de joc, però també es canviarà el material del terra, que es conserven les pedres, però es canvia el model. Una tria que permet que el pati continuï sent permeable, un pati que respira i que deixa que l'aigua filtre. Així mateix van a fer-se dues àrees d'arena, i és que l'arena i el terra són dos materials que permeten activar els sentits de les criatures, oferint infinites oportunitats de joc. A més, en el vessant que dona a la CB700 va a instal·lar-se una barrera vegetal.
3: Aquesta actuació va comptar amb nous elements de joc. Finalment estàvem valorant quin anava a ser el paviment que anàvem a utilitzar. De moment anem a deixar el tema de les pedres, canviant el model de pedres que hi ha per un altre model més xicotet i millor per als més menuts, i anem a fer dos àrees d'arena per a que els xiquets puguen jugar en una arena que és la que marca la normativa, que no taca, que no sol embrutar tant com altres arenes. I anem a fer també, intentar fer una actuació també d'una barrera vegetal en el que és un tros de pati que ja ha ballat que dona a la carretera, a la CB700, perquè també intentar mitigar un poc que és el tema del soroll dels cotxes que dia a dia passen per la carretera, i que siga menys calorós, no?, el pati amb vegetació, que tinga un poc més aquestes zones més amables i més agradables.
0: Esta actuació podria estar finalitzada en la transició de final de curs i inici de l'Escoleta d'estiu.
3: Ara mateix estàvem parlant amb els subministradors del material. El que sí que anem a intentar fer el més ràpid possible és dotar-li i poder posar-li les pedres, i sí que el material del sol que estiga en les, pot ser a principi de la setmana que ve, millor que l'altra. I el material, el que tarden a subministrar, nos podem estar millor al voltant d'un mes. Podríem estar dient que a principi de juliol o el mes de maig de juliol podríem tindre ja el nou pati. No al 100%, però sí que part dels elements de joc segurament ja instal·lats. I en la transició de final de curs i escoleta d'estiu, jo penso que els xiquets que vagin a l'escoleta d'estiu sí que tindran aquesta alegria de poder disfrutar de nous jocs i per al nou curs 26-27 els elements ja estaran instal·lats.
0: Paral·lelament, al mes d'agost, quan l'escoleta municipal estiga tancada, s'aprofitarà per a fer el manteniment anual.
3: Pense que també, com tots els anys, També realitzarem manteniment per al nou curs i farem algunes actuacions de pintura o de necessitats que puguen haver en el centre. Vull dir que com sempre, cada any aprofitem també el mes d'agost en què els xiquets no estan en l'escoleta per fer actuacions de manteniment i de millora, i per tant, pues, en el nou curs, a part del nou pati, pues, n'hi haurà actuacions de millora des de les instal·lacions.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Dotzè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià i en l'horitzó una nova reunió de la taula sectorial esta vesprada a les 4. Una cita que, a diferència de les anteriors, arriba amb la unitat sindical trencada després que dos de les cinc associacions, AMPE i CESIF, signaren la proposta de pujada salarial que ofereix l'administració i que consisteix en una pujada de 200 euros bruts mensuals en 3 anys. Una pujada de 75 euros mensuals en guany, 75 l'any 2027 i 50 el 2028. A més de 6 dies de disposició i dret a la desconnexió digital. Una oferta que és TPB, UGT i Comissions Obreres, que agrupen quasi el 70% del professorat sindicat, continuen considerant insuficient. Els representants d'AMPE i CESIF assenyalen que la signatura d'acord és només sobre un dels 8 punts sobre la taula i que este dimarts, avui mateix, continuaran debatent els 7 restants. Ara bé, han destacat la importància d'una signatura que consideren històrica. Per a la consellera Carmen Ortí, és un primer pas cap a la normalitat a les aules. Este PB, la UGT i Comissions Obreres, com dèiem, continuen considerant l'acord salarial insuficient. La proposta unitària presentada per les tres organitzacions sindicals demanava una pujada salarial del 20% que compensa la pèrdua de poder adquisitiu des de 2010, lligada a una clàusula de revisió salarial dels complements autonòmics que compensa anualment l'increment de l'IPC. Així ja han avançat que elaboraran una nova contraoferta salarial que avui portaran a la negociació. Les ràtios són un altre dels assumptes primordials i prioritaris per als sindicats i en què de moment no hi ha hagut acord. La conselleria s'ha manifestat favorable a reduir el nombre d'estudiants per aula segons el que s'estableix en la llei estatal i de manera progressiva s'aprove o no l'avantprojecte de llei del Ministeri a partir de 2027-2028, ja que en el pròxim curs, el 2026-2027, diu conselleria que no seria possible perquè ja està en marxa l'admissió de l'estudiantat. Els sindicats, per la seva part, han demanat que la baixada de ràtios estiga programada i quantificada en cada etapa de manera que quede garantida. Després de 2 setmanes de lluita, ja estem en la tercera, el sector educatiu continua fent soroll als carrers per a portar avant les seues reivindicacions després de manifestar-se a les 4 grans ciutats de la Comunitat Valenciana dilluns. Avui dimarts i dijous es faran actes descentralitzats a les comarques valencianes amb la proposta per part dels sindicats de fer concentracions en actes institucionals o en esdeveniments turístics o de tipologia semblant. I també animen a fer accions simbòliques amb taulers i cadires al carrer en diferents punts de les localitats. Esta vesprada a les 4 tornarà a produir-se concentració a les portes de la Conselleria d'Educació i demà, si no se signa esta vesprada un acord, ja convocada una nova manifestació a València. Si parlem de dades, Apego, la mitjana de seguiment de la vaga en el seu 12è dia és la més baixa de totes les que hem tingut fins ara, és d'un 21,5%. Per centres ha sigut la següent. La vaga ha estat secundada en un 40,9% pel personal docent del CEIP Ambra. En el cas de Carolina Sala, avui no hi ha hagut cap membre del cos de mestres que ha fet vaga. Al CEIP, Rosalia, bon dia, ha estat un 15% del personal docent que l'ha secundada, i si parlem d'Elies Enric Valor, ha estat un 30,3% el professorat que avui ha fet vaga.

I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs continuem amb temperatures extraordinàriament altes per a l'època de l'any. Avui les màximes arribaran als 29 graus, la mínima s'ha quedat esta nit passada en els 16. Tindrem el cel ras del que queda de dia i el vent bufarà fluix de component sud-oest esta vesprada nit. Demà dimecres començarem el dia amb boires que poden doncs, entrenyinar el cel i després tindrem intervals de núvols alts sense major importància, amb temperatures entre els 17 graus de mínima i els 31 de màxima i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Per a dijous, una situació molt semblant a la de dimecres amb doncs, el cel generalment clar, amb intervals de núvols i temperatures les mínimes estancades en els 17 graus i la màxima arribarà dijous als 32. El vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component noroest i serà divendres el dia més calorós. Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, divendres arribarem als 36 graus de màxima i les mínimes es quedaran en els 20.

Això és tot per avui en l'informatiu, que hem pogut donar la notícia que ja es coneix la idea guanyadora del concurs del futur teatre municipal. Recordem, l'opinió de la ciutadania de Pego ha estat la que ha decantat el resultat final i entre acto s'ha imposat a la resta de finalistes. La idea que va guanyar per molt el vot del públic, amb pràcticament 300 vots en el moment en què es va fer la consulta ciutadana. Així donem per acabat este informatiu. Moltes gràcies per estar a l'altra banda escoltant-nos i ja sabeu, demà tornem a la mateixa hora a la 100.8 de l'FM, Ràdio Pego. Mentrestant, passeu-ho molt bé. Adéu.

0: Hola, Pixiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què el cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pixiganyes!

0: Πεντάρουμπα.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
3: Ràdio Pego, @RadioPego, està també a Facebook i Twitter.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
2: Ací i ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Hola a tots i a totes i benvinguts així de nou a Viatge de la Música. Programa número 27 d'esta ja temporada 16 i esta viatge musical en esta nova dimensió 0.6 i que sempre podem escoltar a través de les tres vies oficials, com sempre de la FM 107.9, al Cira Ràdio, a través de la seva pàgina web www.alciradio.com i, per supost, no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I avui el nostre viatge musical es traslada, com sempre, a diferents i interessants parades musicals. Avui, entre altres, tindrem un grup rock nord-americà amb lletres grans, un artista anglès de pop irrepetible, tindrem un tema d'Italo Dance, tindrem un mític guitarrista i finalitzarem el programa, com sempre, amb una especial banda sonora, entre altres. I és que avui els continguts musicals del nostre programa estaran representats per grups i artistes tan importants com Guru Josh, Rem, George Michael, Him, Italian Boys, Eric Clapton, Anthrax featuring Public Enemy, Mysterious Art i James Newton Howard. Anem a començar, com sempre, de manera espectacular. En este cas, en Guru Josh, música anglès, que estava entre l'estil tecnopop i acid house. La seva carrera musical comença l'any 1981 fins al 2015, en què desgraciadament es va deixar. Però ens n'anem a l'any 1990, en què aconseguia el èxit comercial amb el seu únic àlbum, anomenat Infinity, que va tindre èxit al Regne Unit i a Europa, i sobretot gràcies al tema precisament que donava títol a aquest àlbum, Infinity, subtitulat 99's Time for Guru, editat un any abans, en 1989. Este tema va ser un èxit absolut, top 5 al Regne Unit, a Europa, en certificacions de platino i or, i amb el pas del temps s'ha convertit tot un clàssic de la música dance, en eixa melodia inolvidable d'eixe saxo irrepetible. Este tema va tindre una segona oportunitat, anomenat Infinity 2008, de Guru Josh Project, eixa remix que va ser número 1 també a nivell mundial, i també una nova reedició a l'any 2012. Però, així en Viatge a la Música, sempre fiquem coses diferents. Cal que sí, ficar Infinity era molt fàcil, un tema que tots conegueu. Però dins d'aquest disco, primer disc de Guru Josh Infinity, s'incluïa un tema que s'anomenava Whose Love Is It Anyway? Este tema va entrar en llistes també angleses i Europa i possiblement va eclipsar, Infinity va tindre tant d'èxit que va eclipsar este tema que mereix una reivindicació, com anem a tindre a continuació. I a més, anem a escoltar-ho en la seva versió maxi-single. Guru Josh és més que Infinity, és este tema. Whose Love Is It Anyway, versió maxi. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes. I avui, com a tècnic, Javier Ballester. Benvinguts!

I ara, efectivament, de la música que esteu escoltant, ens n'anem als Estats Units amb el grup REM, R-E-M, grup nord-americà de rock, que va estar en actiu entre 1980 i l'any 2011. Va tenir una primera etapa d'un rock més alternatiu, més independent, fins que va arribar aquest any 1991, en què van aconseguir un rock més comercial amb les influències de la música pop, gràcies al multimilionari disc Out of Time, d'aquest any 91, que es va catapultar directament a la fama, i el disc que va continuar a continuació, l'any 1992, Automatic for the People. El resultat de REM són 15 àlbums i més de 90 milions de còpies venudes a tot el món, segons un dels grups nord-americans més venedors de la història. Temes tan importants de REM poden ser, per exemple, Losing My Religion, evidentment, Man on the Moon o Everybody's Heart. Però ens n'anem a l'any 1987. Editàvem el seu disco número 5, s'anomenava Document, un disco que ja va ser top 10 als Estats Units, disco de platino, va entrar en llistes britàniques, aconseguint certificats d'or, i ahí s'inclou un dels seus temes més emblemàtiques, The One I Love, un disco, una cançó que va arribar a ser top 2 en llistes rock nord-americanes i també en llistes també al Regne Unit amb certificats de plata. Així està un dels temes antesala de l'èxit i de més qualitat és REM, clar que sí, The One I Love.

I si parlem de George Michael, parlem d'un cantant, compositor i productor anglès que també, desgraciadament, es va deixar de manera prematura l'any 2016. Però ahí queda, és tot un icono de la música pop, amb una prodigiosa veu i tot un fenomen de fans. I és un dels artistes, sense dubte, més venedors de la història de la música. El seu inici va ser entre l'any 1981 i 1986, en què va ser component del famós grup, d'un famós duo de música pop britànic Wham!, en què va vendre més de 30 milions de discos. Però l'any 1987 inicia la seva brillant carrera en solitari. 5 àlbums i entre 100 i 125 milions de discos venuts, i que són tan conegudes com Carter's Whisper, Praying for Time o Fast Love. L'inici de tot va ser aquest any 1987, precisament, del seu primer disc, anomenat Faith, i va ser va rebentar literalment les llistes d'èxit, i este disco l'interpreta, l'escriu, pràcticament toca tots els instruments i el produeix ell mateixa. Combina el pop, el rhythm and blues, a la música funk. El resultat, rècords, com per exemple número 1 als Estats Units 12 setmanes consecutives i certificacions com a disco de diamant. També va ser número 1 al Regne Unit amb 4 discos platino i ventes globals de més de 25 milions de còpies a tot el món, seguint un dels discos més venuts de la dècada dels anys 80. A més, va guanyar el Grammy també a millor àlbum de l'any. Així anem a escoltar una de les cançons més representatives d'aquest àlbum, que era I Want Your Sex, en aquest cas la seva part primera, la part cantada. Aquesta cançó va ser top 2 als Estats Units, disco de platino, i top 3 al Regne Unit. Va ser tot un èxit mundial i va estar rodejada de la polèmica, tant per la lletra de la cançó com el vídeo que acompanyava també aquest tema. Un vídeo que, a més, podeu veure-lo íntegrament i sense censura a la pàgina de Facebook de Viatge a la Música. Ja el teniu el vídeo, així anem a escoltar la cançó precisament. No podia faltar, com he dit abans, tot un icono de la música pop immortal, precisament, George Michael, I Want Your Sex.

Realment anem a un país poc habitual en música, però aquest cas va ser un grup més que interessant, desenvolupament directament a Finlàndia, i estem parlant del grup de rock Him. Este grup va estar en actiu entre 1991 i l'any 2017. Combinaven el rock amb la música gòtica, el metal i el rock comercial. I inclús van aconseguir l'èxit internacional, entrant en llistes britàniques i nord-americanes. Van editar 8 àlbums i han venut prou de 10 milions de discos, seguint un dels grups finlandesos més venuts de tots els temps. Ahí corresponen cançons tan conegudes com la versió precisament del tema de Chris's Hack, Wicked Game, o el tema The Keys of Down. Però ens anem a un dels discos més reconeguts. L'any 2000 editaven el seu segon àlbum, Razorblade Romance, i que per sopar va ser número 1 en Finlàndia, també número 1 en Alemanya, i és europeu, disco de plata, per cert, al Regne Unit, i també va entrar en llistes nord-americanes. Ahí destaquem el gran tema Join Me in Death, un dels seus temes més emblemàtics i que també va aconseguir lo més alt en llistes finlandeses i alemanyes. En van aconseguir les certificacions tant de platino com d'or i, per suport, èxit europeu. Així està un grup finlandès a reivindicar i a reconèixer Him, Join Me in Death.

Power Room. Power Room.

Estem escoltant Viatge a la Música 1.6, programa número 27 d'esta ja temporada 16, i sempre escoltar el programa és tan fàcil com accedir al vostre aparell de ràdio 107.9 de l'FM a través de la pàgina web per escoltar-ho a tot el món, www.lcradio.com, i no pode faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tota la informació dels continguts setmanals del nostre programa les teniu tan fàcil accedir a les pàgines de web de Facebook, Viatge a la Música i al Ciro Ràdio. I arribat a este punt, sempre obrint la nostra disco particular, i avui en un dels gèneres preferits per nosaltres, i si Telodans dels anys 80, que tants grans temes es va deixar, avui en un tema tot un incunable. Estem parlant d'Italian Boys, un projecte musical fet a Itàlia precisament, i que es va deixar, entre altres cançons, un èxit fonamental anomenat Forever Lovers de 1987. Va traure altres temes, però s'ha quedat com el tema imprescindible dels Italian Boys, i que anem a escoltar, per supost, en la seva versió màxim, més intensa. Com he dit abans, un tema de culte, un tema imprescindible, diria jo, de l'Italodance 80, en la seva versió màxim, a càrrec d'Italian Boys, Forever Lovers.

I ara és el moment de viatjar la música fins ficar la nostra alfombra roja, perquè anem a rebre un dels músics més imprescindibles de la història de la música. Estem parlant d'Eric Clapton. Tot un mite de la guitarra. Eric Clapton és cantant, compositor, virtuós guitarrista, un dels més èxits, com ha dit abans, de la música, i que ha influït també en generacions posteriors i que porten actius des de l'any 1962 i encara continua oferint grans concerts. De fet, fa poques fetges ha estat oferint espectacles en viu així al nostre país. Combinava el seu estil amb el rock, sobretot en el blues, per supost, i també influències de la música pop. En els seus inicis va formar part de grups tan importants com Cream, Derek and the Dominos o Blind Faith. Però en l'any 1970 ja inditava la seva carrera en solitari i ahí queden aquests 22 àlbums, més de 11 milions de discos venuts i 18 Grammys guanyats. Sí, un dels artistes més venedors de la història. A més, el seu àlbum Unplugged, el seu àlbum acústic, és el disco en viu més venut de la història també, amb 25 milions de còpies. Temes importants d'Eric Clapton són, per exemple, Layla, Tears in Heaven o Change the World. Però ara ens n'anem a l'any 1998. Editava el seu disco número 13, s'anomenava Pilgrim, i este disco combinava de manera efectiva el rock i el pop. Va ser èxit comercial, top 10 a més de 22 països, top 3 al Regne Unit, disco d'or, top 4 als Estats Units, disco de platino, i a Europa va vendre més de 2 milions de còpies. Aquesta fusió entre el pop i el rock ho demostra la cançó que ve a continuació, My Father's Eyes, un tema que va entrar en llistes nord-americanes d'èxit i també internacionals, i va guanyar a més el Grammy aquest any a millor interpretació vocal pop. Així tenim un Eric Clapton més en sentit popero, però sempre està aquest so de guitarra realment inconfundible. El mestre mano lenta, Eric Clapton, My Father's Eyes.

0: de Anthrax. Porten en actiu des de l'any 1981 i junta Metallica, Megadeth o Slayer comparteixen ese trono de l'anomenat del thrash metal. Anthrax han editat 11 àlbums, 26 singles, amb certificacions de moltes d'or, i amb menú més de 10 milions de discos a tot el món. Temes rellevants d'Anthrax són I Am The Law, Antisocial o Only. En l'any 1991 editaven la recopilació de versions i cares B de Attack of Killer Bees, un tema que va entrar en llistes nord-americanes i va ser disco d'or al Regne Unit. Va estar nominat als Grammy a millor àlbum de metal. Des de dins d'aquest àlbum recopilatori s'incluïa la versió de Bring the Noise, un tema original de 1987 del mític grup de hip-hop nord-americà Public Enemy. En l'any 1991, els Anthrax feien una nova versió d'aquest tema i comptaven amb la col·laboració dels propis Public Enemy, creant una fusió memorable del thrash metal i del hip-hop en este Bring the Noise. Aquesta cançó va entrar en llistes britàniques i va aconseguir que aquests grups feren una gira conjunta, Anthrax i Public Enemy, al llarg dels Estats Units. Com ha dit abans, un tema mític per aquesta fusió, com ha dit abans, la primera vegada que se va fer, combinant el thrash metal i el hip-hop, a càrrec d'Anthrax amb Public Enemy, Bring the Noise.
1: What a brother, no, once again back is the incredible

I així en viatge a la música, també recordem grans temes d'aquesta meravellosa època, Remember, i més que així les nostres stars van sonar, i molt bé, tant de la música pop-rock i també de la música techno-dance. Avui és el cas d'un grup alemà de música electrònica i dance, precisament, s'anomenava Mysterious Art. Van estar en actiu entre 1987 i 1992, encara que han tingut després posteriors reunions. Van editar dos àlbums, precisament en aquestes franges d'anys, 1989-1991, en què van editar els dos primers àlbums. Ells incluïen dos dels temes més rellevants. En aquest primer àlbum anomenava Omen the Story, de 1989, i s'incluïa, per una part, Das Omen, Tale One, i la cançó que anem a escoltar a continuació, Karma, Omen 2, i que anem a escoltar, per suport, en la seva espectacular i èpica versió maxi single. Clar que sí, que traurà molts bons records a tots els que van viure de manera intensa i si puc remember en aquest tema de Mysterious Art, Karma, Omen 2, versió maxi.

I esta temporada estem finalitzant els nostres programes en temes i també partitures de cinema. Avui també en lletres grans, un dels grans compositors de la música de cinema nord-americana. Estem parlant de James Newton Howard, músic, compositor i productor, i que porta des d'inactiu de l'any 1973 i encara continua composant grans bandes sonores. El seu passat musical també és interessant perquè va estar relacionat amb la música pop i rock, col·laborant en artistes tan importants com Elton John, Diana Ross o la banda Toto. Però a meitat dels 80, la seva carrera la concentra a composar bandes sonores de pel·lícules d'èxit comercial absolut, com pot ser, per exemple, Pretty Woman, King Kong, El Sexto Sentido, Wyatt Earp o la trilogia del Caballero Oscuro, junt a Hans Zimmer. El total ha composat més de 100 partitures de pel·lícules, està nominat 9 vegades als Oscars i ha guanyat un premi Grammy. Anem a escoltar una de les més rellevants i més emotives. 1993 estrenava el drama de supervivència Viven, basat en la història real dels supervivents de l'accident d'avió en los Andes ocorregut a l'any 1972. Ell ficava la música a esta impressionant pel·lícula i es deixava una de les seues millors partitures, podent donar-li la catalogació de mestre, clar que sí, James Newton Howard i la seva banda sonora de Viven.

I amb aquestes grans cançons finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Com sempre, escoltar el programa facilíssim a través de l'FM, 107.9 de l'FM, clar que sí, a través de la seva pàgina web per a tot el món universal, www.alcirradio.com, i per suport no pot faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tots els continguts setmanals del nostre programa podeu tindre-los i conèixer-los a través de les pàgines de Facebook Viatge a la Música i Alcira Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó contant-vos cosetes avui com a tècnic, Javier Ballester. Nosaltres tornarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons. Així que jo de vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? 26 de maig, dimarts, comencem amb una bona notícia. No la desvelem, ho fem en titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. L'opinió de la ciutadania pegolina decanta el premi del concurs d'idees del Teatre Municipal. Entre actos s'imposa a la resta de finalistes. Fa uns minuts s'ha publicat a la plataforma de contractació el resultat d'este concurs d'idees. Ho fa amb retard per diversos problemes que han aparegut al llarg del procés, el que ha ocasionat molts maltecaps a la regidora d'Urbanisme i en general al personal de l'oficina tècnica. El pati de l'escoleta infantil La Trilladora canviarà d'aspecte abans de l'estiu. L'Ajuntament de Pego inicia els tràmits per condicionar l'esplai del centre educatiu municipal atenent les demandes de la direcció i l'Associació de Famílies d'Alumnes. L'actuació contempla nous elements de jocs i està prevista que la renovació estigui enllestida abans del mes d'agost. La vaga indefinida en l'educació pública valenciana perd l'acció unitària després que ahir els sindicats minoritaris CESIF i AMPE signaren l'acord salarial amb la Conselleria d'Educació. STPB, Comissions Obreres i UGT no signen aquest acord perquè consideren que és insuficient la proposta de l'administració. La vaga educativa indefinida continua i arriba al seu 12è dia. Esta vesprada a les 4 hi ha una nova reunió de la taula sectorial on està previst que s'aborden, entre d'altres, les ràtios, el punt en el qual existeix més distància entre educació i els sindicats docents.

0: Comencem l'informatiu amb una notícia que fa temps que desitgem donar, i és que el concurs d'idees del futur Teatre Municipal de Pego ja té obra guanyadora. Ha tardat molt més temps del que s'esperava, però per fi, fa uns minuts, des de l'Ajuntament de Pego, ens informen que s'ha pujat el veredicte final del jurat a la plataforma de contractació de l'Estat. Reconeix la regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, que el procés ha ocasionat molts mals de caps a l'Ajuntament per tasques administratives, però assegura també que per fi s'ha aconseguit que estiga tota la documentació signada i que s'hagi pogut fer este últim pas. Així mateix, s'ha notificat a totes les persones que s'han presentat al concurs d'idees del Teatre Municipal de Pego, que recordem va rebre 72 propostes. Això vol dir que per fi es pot lliurar el premi al guanyador, com apunta Laura Castellà.
1: Pues per fi és una bona notícia. Aquest expedient ens ha ocasionat molts mals de caps a l'Ajuntament per tasques administratives i per fi hem aconseguit que estigui tota la documentació firmada pel jurat i per tot el que ha intervès en aquest expedient, que aquesta documentació estigui en el portal de contractació i desencasquillar tots els problemes administratius que han hagut, pues per fi anem a donar i entregar el premi al guanyador d'aquest concurs i ell serà el que tinga que redactar el nou projecte del nou teatre municipal.
0: La idea guanyadora és Entre Acto i serà la persona encarregada de redactar el projecte. I és que el primer premi del concurs d'idees està dotat, recordem, amb 9.000 euros i la proposta guanyadora, a més d'aquest premi en metàl·lic, també porta associada, com comentava Castellà, la redacció del projecte que té una dotació econòmica assignada de 315.000 euros. El termini de redacció és de 9 mesos, segons informava la titular d'Urbanisme. També avançava Laura Castellà que a partir de la setmana que ve ja es tindrà contacte amb la persona guanyadora i recordem que també hi ha un segon premi a qui també es contactarà. Este està valorat amb 4.500 euros i si el jurat ho ha considerat, també es donarà un accèssit que està dotat amb 1.500 euros.
1: Avui mateixa es quedarà l'acte penjat en el portal de contractació, per lo tant, entenc que a partir de la setmana que ve ja tindrem contacte en el que ha guanyat, en el que ha quedat en segona posició i un poc sobretot sabrem qui són aquestes persones que s'han presentat, que al final tenim interès de saber qui són perquè sols sabem el lema, no coneixem encara qui són els arquitectes que van a redactar. Per tant, una bona notícia després de tant de temps en aquest expedient esperant i després de tant de temps de que la gent estigui esperant que comenci a fer-se el nou teatre municipal. Per tant, acabem el mes de maig en una bona notícia.
0: I confirma, i ara ho escoltarem, la regidora d'Urbanisme que la proposta guanyadora ha estat finalment la que ha decidit la ciutadania de Pego.
1: El projecte guanyador, en definitiva, és el que ha votat la ciutadania. Vull dir, nosaltres, jo personalment també m'agradava eixe, però n'hi ha molta gent, inclús des de l'Ajuntament, que els agradaven uns altres. Però bueno, jo personalment tenia clar que la ciutadania anava a votar eixe perquè les infografies del projecte eren espectaculars. Per tant, la gent de peu entenem poc d'arquitectura i de tècniques de construcció, però sí que entenem de veure les coses que ens agraden. Per tant, la ciutadania ha votat les infografies més espectaculars, que també considero que jo que són les més espectaculars i que a mi personalment és el que més m'agrada. Dins del jurat i dins del propi ajuntament n'hi ha gent que li agrada més un altre, però bueno, això és lícit, que a cada un li agrada un i jo personalment estic contentíssima de que realment vagi a desenvolupar-se el que la ciutadania de Pego ha votat.
0: Recordem que en eixa consulta ciutadana 558 persones empadronades a Pego van votar. Entre acto va ser el disseny escollit amb una majoria aclaparadora. Van ser 286 persones les que van dirigir eixe vot i després, per ordre, li seguia Portes Obertes, que obtenia 95 vots, i empataven Oscilando Su Sueño en el Aire i Pega-li la Volta amb 63 sufragis cadascun. En cinquena posició es quedava Teatre Victòria amb 50 vots. Recordem també que Entre Acto explica que s'organitzen els usos del futur teatre municipal i també els volums, així com la pròpia materialitat de l'edifici, de manera que parega en ús i present la pràctica totalitat de les hores del dia i les estacions de l'any. La seva presència és descrita com de certa sofisticació material amb la continuada activitat del seu interior i la interrelació amb l'exterior a través dels seus amplis finestrals i el tractament de les seues terrasses del cafè i els paviments renovats, el que signifiquen com un edifici constructor de la ciutat amb màxima aspiració de qualsevol arquitectura, es descrivia en l'obra. L'edificació redefinix la línia de voreres al seu voltant sense perjudicar els traçats necessaris per als vials de trànsit. Es guanyen uns amplis panys de pavimentació prèvia a les seues entrades que redefinixen l'espai públic allí present. El fort retranqueig de la seva planta baixa front a la plaça del Mercat i el volat de la planta superior, de la primera planta sobre ell, contribueixen a ampliar eixe espai i a dissoldre els límits entre interior i exterior en dos llocs que són ambdós de titularitat pública i ús obert a la ciutadania. Esta obra està tècnicament avalada per el jurat, perquè és una de les obres finalistes, per tant, que va ser elegida per el jurat del concurs d'idees del Teatre Municipal de Pego, com afirma i recorda la regidora d'Urbanisme.
1: Tècnicament està avalat per el jurat perquè està seleccionat, per tant no tinc ninguna preocupació dels criteris tècnics que puga tindre aquest projecte. Però sí que era molt important per a nosaltres que guanyara el que la ciutadania li agradava, i això era una preocupació molt important que nosaltres teníem, perquè diem, i si després no guanya el que la ciutadania li agrada, què fem? Això era la por que hi havia, i no ha sigut el cas. Per tant, contentíssims de que es desenvolupi i que es porti endavant el que la ciutadania li agrada, que és al final que té que disfrutar d'aquest projecte.
0: Comentàvem fa un temps, en una de les ocasions que hem parlat sobre aquest procés o aquest concurs d'idees, que dins del que serà el que ve, el futur, en la redacció del projecte, s'intentaran introduir algunes modificacions respecte a l'original. Això està encara damunt la taula.
1: Sí, això està damunt de la taula. És el primer que nosaltres li vam preguntar al nostre arquitecte municipal. Si una vegada estiguera redactat el projecte, podíem introduir canvis que considerarem necessaris. Sí, això està dins de les bases i per supost que està damunt de la taula. Incluirem els canvis que des d'Urbanisme considerem que siguin necessaris.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Ah! I després deixa notícia que molta gent estava esperant. Passem a d'altres. Expliquem ara que el pati és l'espai del centre educatiu en el qual el joc viu. És un espai privilegiat a l'exterior, ple d'oportunitats educatives que, a més, permet crear relacions essencials en la vida de les criatures. El de l'Escoleta Infantil Municipal La Trilladora tenia falta d'actualitzar per oferir aquest espai tan important en el desenvolupament de l'alumnat que acull. Per això, la comunitat educativa ha sol·licitat a l'Ajuntament de Pego una actuació per millorar-ne les instal·lacions. Ahir van visitar el centre l'alcalde Enrique Moll i el regidor de Serveis i Qualitat Urbana, Ricardo Sendra, per tal de comprovar l'estat d'aquest espai i veure les possibilitats de millora que es poden realitzar atenent així les demandes de la direcció i de l'Associació de Famílies. De fet, des de l'Ajuntament, assegura Ricardo Sendra, ja estaven planificant aquesta actuació, però reconeix que aquesta petició ha accelerat les coses.
3: Arribem a aquesta conclusió i a aquesta execució per una demanda primer de la direcció de la nova direcció del centre, que es demanda pues, ese canvi de mobiliari en el pati de la guarderia i també pues, seguidament també un poc de demanda que és l'associació de mares i pares de l'Escoleta, pues, que també ens demanden junt a la direcció ese canvi de mobiliari i aquesta renovació. I des de l'Ajuntament ja estàvem planificant fer aquesta actuació, però bueno, ens hem adelantat un poc al que teníem previst.
0: L'actuació contempla nous elements de joc, però també es canviarà el material del terra, que es conserven les pedres, però es canvia el model. Una tria que permet que el pati continuï sent permeable, un pati que respira i que deixa que l'aigua filtre. Així mateix van a fer-se dues àrees d'arena, i és que l'arena i el terra són dos materials que permeten activar els sentits de les criatures, oferint infinites oportunitats de joc. A més, en el vessant que dona a la CB700 va a instal·lar-se una barrera vegetal.
3: Aquesta actuació pues, va comptar amb nous elements de joc. Finalment estàvem valorant quin anava a ser el paviment que anàvem a utilitzar. De moment anem a deixar el tema de les pedres, canviant el model de pedres que hi ha per un altre model més xicotet i millor per als més menuts, i anem a fer dos àrees d'arena perquè els xiquets puguen jugar en una arena que és la que marca la normativa, que no taca, que no sol embrutar tant com altres arenes, i anem a fer també, intentar fer una actuació també d'una barrera vegetal en el que és un tros de pati que ja ha ballat que dona a la carretera, a la CB700, perquè també intentar mitigar un poc que és el tema del soroll dels cotxes que dia a dia passen per la carretera, i que siga pues, menys calorós, no? El pati amb vegetació, pues, que tinga un poc més aquestes zones més amables i més agradables.
0: Esta actuació podria estar finalitzada en la transició de final de curs i inici de l'escoleta d'estiu.
3: Pues ara mateix estàvem parlant amb els subministradors del material. El que sí que anem a intentar fer el més ràpid possible és dotar-li i poder posar-li les pedres, i sí que el material del sol pues, que estiga en les pot ser al principi de la setmana que ve millor que l'altra, i el material pues, el que tarden a subministrar-nos. Podem estar a millor al voltant d'un mes, podríem estar dient que a principi de juliol o el mes de mai de juliol podríem tindre ja el nou pati. No al 100%, però sí que part dels elements de joc segurament ja instal·lats. I en la transició de final de curs i escoleta d'estiu. Jo penso que els xiquets que vagin a l'escoleta d'estiu pues sí que tindran eixa alegria de poder disfrutar de nous jocs i per al nou curs 26-27 els elements ja estaran instal·lats.
0: Paral·lelament, al mes d'agost, quan l'escoleta municipal estiga tancada, s'aprofitarà per a fer el manteniment anual.
3: pense que també, doncs, com tots els anys, doncs, també realitzarem manteniment per al nou curs i farem, doncs, algunes actuacions de pintura o de necessitats que puguen haver en el centre. Vull dir que com sempre, cada any aprofitem també el mes d'agost en què els xiquets no estan en l'escoleta per fer actuacions de manteniment i de millora, i per tant, doncs, en el nou curs, a part del nou pati, doncs, n'hi haurà actuacions de millora des de les instal·lacions.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Dotzè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià i en l'horitzó una nova reunió de la taula sectorial esta vesprada a les 4. Una cita que, a diferència de les anteriors, arriba amb la unitat sindical trencada després que dos de les cinc associacions, AMPE i CESIF, signaren la proposta de pujada salarial que ofereix l'administració i que consisteix en una pujada de 200 euros bruts mensuals en 3 anys. Una pujada de 75 euros mensuals en guany, 75 l'any 2027 i 50 el 2028. A més de 6 dies de disposició i dret a la desconnexió digital. Una oferta que és CPB, UGT i Comissions Obreres, que agrupen quasi el 70% del professorat sindicat, continuen considerant insuficient. Els representants d'AMPE i CESIF assenyalen que la signatura d'acord és només sobre un dels 8 punts sobre la taula i que este dimarts, avui mateix, continuaran debatent els 7 restants. Ara bé, han destacat la importància d'una signatura que consideren històrica. Per a la consellera Carmen Ortí, és un primer pas cap a la normalitat a les aules. Este PB, la UGT i Comissions Obreres, com dèiem, continuen considerant l'acord salarial insuficient. La proposta unitària presentada per les tres organitzacions sindicals demanava una pujada salarial del 20% que compense la pèrdua de poder adquisitiu des de 2010, lligada a una clàusula de revisió salarial dels complements autonòmics que compense anualment l'increment de l'IPC. Així ja han avançat que elaboraran una nova contraoferta salarial que avui portaran a la negociació. Les ràtios són un altre dels assumptes primordials i prioritaris per als sindicats i en què de moment no hi ha hagut acord. La conselleria s'ha manifestat favorable a reduir el nombre d'estudiants per aula segons el que s'estableix en la llei estatal i de manera progressiva s'aprove o no l'avantprojecte de llei del Ministeri a partir de 2027-2028, ja que en el pròxim curs, el 2026-2027, diu conselleria que no seria possible perquè ja està en marxa l'admissió de l'estudiantat. Els sindicats, per la seva part, han demanat que la baixada de ràtios estiga programada i quantificada en cada etapa de manera que quede garantida. Després de 2 setmanes de lluita, ja estem en la tercera, el sector educatiu continua fent soroll als carrers per a portar avant les seues reivindicacions després de manifestar-se a les 4 grans ciutats de la Comunitat Valenciana dilluns. Avui dimarts i dijous es faran actes descentralitzats a les comarques valencianes amb la proposta per part dels sindicats de fer concentracions en actes institucionals o en esdeveniments turístics o de tipologia semblant. I també animen a fer accions simbòliques amb taulers i cadires al carrer en diferents punts de les localitats. Esta vesprada a les 4 tornarà a produir-se concentració a les portes de la Conselleria d'Educació i demà, si no se signa esta vesprada un acord, hi ha convocada una nova manifestació a València. Si parlem de dades, a Pego, la mitjana de seguiment de la vaga en el seu 12è dia és la més baixa de totes les que hem tingut fins ara, és d'un 21,5%. Per centres ha sigut la següent. La vaga ha estat secundada en un 40,9% pel personal docent del CEIP Ambra, En el cas de Carolina Sala, avui no hi ha hagut cap membre del cos de mestres que ha fet vaga. Al CEIP, Rosalia, bon dia, ha estat un 15% del personal docent que l'ha secundada, i si parlem d'Elies Enric Valor, ha estat un 30,3% el professorat que avui ha fet vaga.

I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs continuem amb temperatures extraordinàriament altes per a l'època de l'any. Avui les màximes arribaran als 29 graus, la mínima s'ha quedat esta nit passada en els 16. Tindrem el cel ras del que queda de dia i el vent bufarà fluix de component sud-oest esta vesprada nit. Demà dimecres començarem el dia amb boires que poden doncs, entrenyinar el cel i després tindrem intervals de núvols alts sense major importància, amb temperatures entre els 17 graus de mínima i els 31 de màxima i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Per a dijous, una situació molt semblant a la de dimecres amb doncs, el cel generalment clar, amb intervals de núvols i temperatures, les mínimes estancades en els 17 graus i la màxima arribarà dijous als 32. El vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component noroest i serà divendres el dia més calorós. Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, divendres arribarem als 36 graus de màxima i les mínimes es quedaran en els 20.

Això és tot per avui. En l'informatiu que hem pogut donar la notícia que ja es coneix la idea guanyadora del concurs del futur teatre municipal. Recordem, l'opinió de la ciutadania de Pego ha estat la que ha decantat el resultat final i entre acto s'ha imposat a la resta de finalistes. La idea que va guanyar per molt el vot del públic amb pràcticament 300 vots en el moment en què es va fer la consulta ciutadana. Així donem per acabat este informatiu. Moltes gràcies per estar a l'altra banda escoltant-nos i ja sabeu, demà tornem a la mateixa hora ací a la 107.8 de l'FM, Ràdio Pego. Mentrestant, passeu-ho molt bé. Adéu.

0: Radio Pego.
1: 106.8 FM. One, two, three, four. Close your eyes and let it go.

para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Es presenta a Pego la reedició 10 anys després de Capvespre, de Josep Bertomeu Moll. L'obra va inaugurar fa una dècada la col·lecció Ovidianes, de Lletra Impresa Edicions. Capvespre és una novel·la clau per entendre la València de les acaballes del franquisme. A través d'una mirada polièdrica i un llenguatge exquisit, Capvespre acosta les vivències, dubtes i lluites d'una joventut que s'enfrontava a la grisor de la dictadura, envoltada de música, literatura i grans referents intel·lectuals. Una obra, Capvespre, que compta amb el pròleg de Rafael Xirbes, Premi Nacional de Narrativa 2014. L'acte comptarà amb la participació d'Elvira Cambrils, escriptora, Juli Capilla, editor, Joan Bertomeu, fill de l'autor. Dijous 28 de maig a les 7:30 de la vesprada a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit. Estem a Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando, avui dedicat al quintet de metalls al vent. I estem ja gairebé a finals de maig. Avui és dimarts 26 de maig de 2026. Set fonts, himne a la Marina.

Resultats de la 26a volta a peu a Ondara, 13a prova del circuit de curses populars de la Marina Alta. En dones, 251 classificades. La primera, Isabel Ferrer Castell, veterana B del Llebeig de Xàbia, 37 minuts 15 segons en els 10 quilòmetres. Segona classificada, Eri Yonamine, sènior femení del Club Deportiu Kamikazes, 39 minuts 14 segons. I tercera, Àngela Llorca de Laite, veterana A del Club Deportiu Alfa, 40 minuts 11 segons. Homes, 603 classificats, en total entre homes i dones, 854 atletes finalitzats en la cursa. En homes, primer, Paco López Hortolà, sènior masculí de l'Irun Calp, 32 minuts 37 segons. Segon classificat, José García Barragán, veterà B del Llebeig de Xàbia, 32 minuts 54 segons. I tercer, Miquel Molines Mas, del Promeses, és bé, molt més jove que els altres. Perteneix al Club Deportiu Frank Beneito, 33 minuts 21 segons. Del dorsal 19 de Pego, 31 participants. La primera dona, Paula Giner García, veterana C, 50 minuts 29 segons. I primer home, Sergi Soler Ginestar, veterà C, 39 minuts 20 segons. I el diumenge 30 de maig, no és dissabte, és diumenge, la cursa de la Xara. Aquesta serà diumenge per la vesprada, a partir de les 5 minuts i 7 majors. Avui anem a gaudir de melodies interpretades pel Quintet de Metalls al Vent, però abans felicitarem el Quintet per la seva actuació en la Casa de Cultura el divendres dia 21 en el segon Festival de Jazz. L'actuació del Quintet de Metalls al Vent fou magnífica, sent molt aplaudida pel públic que va omplir a tope el pati de la casa. Enhorabona i fins l'any que ve o abans. També dir que el dissabte tenim una audició excepcional, un curset excepcional en la biblioteca. Segons notícies ja s'han acabat les entrades, les localitats a l'aforo, o sigui que ja pràcticament el que no en té ja no pot anar. Tocarà el pianista Pegolí Cendra Vilanova, el trompeta que l'any passat ja va vindre, era trompeta de l'Orquestra Nacional i avui és el solista de l'Orquestra Nacional, acompanyat d'un trombonista també de l'Orquestra Nacional, que és de Muro. Però el dia antes tindrem la inauguració del certamen de pintures Vila de Pego, que complix 50 anys. Tant la presentació com el tent en peu que fem serà amenitzat pel pianista pegolí Ferran Ferrando. Com ja he dit, avui dedicarem el programa Ferrando al Quintet de Metalls al Vent. Quintet de Metalls al Vent fundat per cinc músics pegolins allà per l'any del senyor de 1991 i que d'aquelles calendes no ha deixat de delectar-nos amb la seva música. En primer lloc, oirem la peça Apple Rag, de Fergit Angremia, adaptació del francès Fergit i del mexicà ritme del ragtime clàssics, ball americà de finals del segle XIX en un arranjament de Ferran Ferrando, Apple Rag.

Memory, algunes vegades incorrectament anomenada Memòries. És una cançó popular del musical Cats d'Andrew Lloyd Webber, estrenat el 1981. El tema és cantat pel personatge Grisabella, una gata temps enrere glamurosa que avui és un ombra del que va saber ser. La cançó és una remembrança nostàlgica del seu passat gloriós i una declaració dels seus desitjos de començar una nova vida. Breument entonada durant el primer acte i completament a prop del final del musical, Memory constitueix el seu clímax dramàtic i és la més popular i coneguda de les seves cançons. Els seus compositors Lloyd Webber i Nunn van rebre en 1981 el Premi Ivor Novellopper a la millor cançó, interpretat pel quintet de metalls al vent Memory.

Acabem d'oir interpretat pel quintet Memòria. En aquesta gravació el piano ha sigut interpretat per Ferrando. No tocava la trompa en aquesta cançó. L'òpera Carmen, llibret de Henri Millac i Ludovic Halley, basat en la novel·la Carmen de Prosper Mérimée, es va estrenar el 3 de març de 1875 a l'Òpera Còmica de París. És obra mestra del compositor. La història es desenvolupa a l'Andalusia del 1820. Els protagonistes principals són la gitana Carmen, el seu gelós amant Don José, la pagesa Micaela i el torero Escamillo. Descriu la gelosia de Don José envers Carmen, per lo que ella es tira més al jove que al vell. Anem a oir, interpretat pel Cumà, la famosa fanfària de l'òpera. Fanfària de l'òpera Carmen.

Passatge de la Macarena, composta pels mexicans Bernardo Bautista Monteverde i Antonio Ortiz Calero en 1944, fa ara 82 anys. Una cobla bolero que aviat va caure en mans del cubà Pérez Prado, que la va versionar en temps de mambo per convertir-la en èxit popular, però que també començaria a sonar als anys 50 a les places de tota Amèrica. Ara l'escoltarem interpretada pel Quintet de Metalls al Vent en un arranjament de García Bergle e interpretada a la trompeta per Ferran Femenia, la Verge de la Macarena.

Carmelo Larrea Carricarte va néixer en Bilbao un 7 de juliol de 1908 i va morir a Madrid un 2 de febrer de 1980. Va ser un compositor espanyol de cançons del qual va incloure els èxits Camino Verde, Dues Creus, Dos Cruces, Les Tres Coses i Pont de Pedra, Puente de Piedra. Va exercir diversos treballs durant la seva adolescència sense deixar la seva afició per la música que va tenir. Durant 5 anys va treballar al circ, fent amb dos músics més un trio musical de piano, violí i concertina. En esclatar la Guerra Civil, abandonà el circ definitivament. Després de participar en la Guerra Civil Espanyola, s'incorporà a una banda de Sevilla, també tocant el saxofon al barri de Santa Cruz. En aquesta època començava a compondre. Va treballar per al cantant d'Antonio Machín, per a qui compon moltes de les seves cançons. Machín és qui estrena en 1941 el primer èxit de Larrea, Nit Trista, que és acollit a la Societat Espanyola de Postguerra amb afició clamorosa. A partir de llavors no pararà la seva producció. Entre les primeres cançons també hi ha Les 12 en punt, Un any més, i és coautor a l'Espanyol del Pasodoble, No te puedo querer. Anem a oir un arranjament de Ferran Ferrando sobre diverses cançons de Carmelo Larrea. Anem a escoltar, doncs, el quintet de metalls al vent, 5 minuts amb Carmelo Larrea.

Maria Grever va néixer del sevillà Francisco de la Portilla i la seva dona mexicana Julia Torres un 14 de setembre de 1894 a la ciutat de Mèxic. El seu nom de família era Maria de la Portilla Torres. Va estudiar en el Col·legi del Sagrat Cor. Des de nena, des de xicoteta, va rebre educació musical. En només 9 anys, com a part d'un exercici escolar, va fer la seva primera composició, una nadala amb la seva pròpia lletra. Aquesta composició va ser esmentada pel prestigiós diari The New York Times. En 1916 es va establir a Nova York. Es va casar amb Leo Grever, un important empresari petrolier nord-americà, del que agafaria el seu nom, Grever. A partir de 1926 va començar a escriure les obres més famoses que la portarien a l'èxit. La primera de totes fou Júrame, interpretada per José Mojica, quan ella encara no era massa coneguda. En aquells dies, el bolero començava a convertir-se en la música més popular del moment.

Altres composicions importants que la van portar a la fama va ser Cuando vuelva a tu lado, Muñequita linda, Lamento gitano, entre d'altres. Ara anem a oir un arranjament de Ferran Ferrando de les cançons més famoses de Maria Grever, titulat Festival Maria Grever.

Granada és una cançó escrita en 1932 pel compositor mexicà Agustín Lara, que amb el pas del temps s'ha convertit en un clàssic. Tracta de la ciutat espanyola de Granada, concretament. Si bé Agustín Lara va escriure la cançó Granada sobre aquesta ciutat espanyola. Ell no l'havia visitat fins a 1954. És a dir, Lara va visitar Granada 22 anys després de compondre la cançó. El ple de l'Ajuntament de Granada, per unanimitat, va acordar en la sessió de data 4 de setembre de 1997 establir com a himne oficial de la ciutat de Granada la versió adaptada pel professor Don Luis Mejía Castilla d'aquesta cançó. Així consta en la web oficial d'aquesta corporació. La versió que anem a oir ara és un magnífic arranjament de Ferran Ferrando que és interpretat per conjunts de metals estrangers, concretament del Chilaquil Brass de Mèxic. Ara concretament oirem el quintet de metalls al vent interpretant Granada.

Bé, en aquesta magnífica interpretació de Granada ens acomiadem fins la setmana que ve, que ja farem també música molt pròpia de nosaltres. Bona nit.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful, it's true.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
6: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
6: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
6: Respeta los límites, ¿sí o sí?
5: Gobierno de España.
8: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

Anoteu en agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
1: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 24 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que parlarem de la metamorfosi. Tendim a pensar que un projecte de vida o un negoci ha de ser com una via de tren, una línia recta i fixa, on no es pot descarrilar. Però la realitat ens demostra contínuament que la verdadera intel·ligència i, sobretot, la verdadera valentia resideix en saber moure'ns, en saber escoltar cap a on bufa el vent del mercat i tindre la capacitat de transformar-se per complet i sense perdre ni un grapat de l'essència original. Reaccionar a temps i canviar de pell és, de vegades, el millor sinònim de supervivència. Comencem!

Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: I per parlar d'aquesta capacitat d'adaptació als nous moviments, avui seu a la nostra taula una dona enèrgica, de somriure fàcil i de caràcter ben transparent. Una emprenedora de Socarrel, que està al capdavant de l'Associació de Comerciants de Pego i que ha viscut en primera persona una transformació substancial del seu propi establiment. Va començar cuidant la nostra pell, amb l'alquímia de la cosmètica natural i adaptant-se als nous temps. Avui ens alegra el paladar i vesteix les nostres taules amb productes premium de proximitat. Parlem amb Diana Sendra Bordes, l'ànima del raconet de la Potingues. Bona vesprada i benvinguda entre nosaltres, Diana.
1: Bona vesprada i gràcies per la presentació.
0: Com et bateguen avui les teues emocions avui en retrobar-te de nou als micros d'aquesta casa?
1: Ai, m'agrada molt. És que sembla que vinc que m'acolliu molt bé i penso que també és necessari que la ràdio es mantinga viva i que transmeta també històries locals.
0: Diana, mirant darrere en el temps, com es gestiona el vertigen de transformar un espai de referència tan clar com era la Potingues en el nou concepte del raconet de la Potingues?
1: Pues es gestiona amb inversió, formació i claritat i foco. Vull dir, has de tindre molt clar que vols fer el canvi, que el canvi va ser rentable i has de buscar aquest foco i has de ser molt constant.
0: Què et deia la intuïció en aquest moment clau quan vas transicionar?
1: Pues tu saps com a vegades hi ha les pel·lícules que veus que tu vas lento i que tot el que el passa per davant el passa molt de pressa? Pues era aquesta sensació. Jo tenia la sensació de que estava passant-me alguna cosa per davant i que no tenia temps d'assimilar-la.
0: Tenies clar el canvi?
1: Sí, sí. Tenia clar el canvi perquè es van donar diferents tipus de factors que van afavorir aquest canvi.
0: Eixa fusió tan curiosa va començar, no?, d'una manera molt anecdòtica, entre una línia de cosmètica basada en l'oli de raïm i les cates de vi.
1: Correcte.
0: Esperaves realment que el món de l'enologia acabara guanyant el terreny d'eixa manera al teu mostrador?
1: No, en aquest moment que ho vaig iniciar, no. La idea era complementar i fer una atmosfera, crear una atmosfera agradable per a que els usuaris, els clients, es relaxaren i pogueren disfrutar d'un bon vi i al mateix temps explicar les propietats de la línia de cosmètica en concret. Però, clar, va anar revolucionant a poc a poc cap a aquest sector i vam haver de fer el canvi, però bueno, en primera instància no.
0: Dius que el canvi va vindre recolzat també perquè per golejada el vi i els productes premium van guanyar la partida. Consideres que la gastronomia selecta s'adapta millor al tipus de client actual del poble que la cosmètica natural?
1: No és que s'adapte millor al perfil, però sí a l'hora de consumir. Vull dir, el consum de productes artesanals, productes premium, d'alta qualitat, l'oferta era menor que l'oferta que pots trobar en la cosmètica i cosmètica natural. També el món de la cosmètica és un món molt salvatge, també està molt present en les xarxes socials. Llavors era com s'havia convertit en com una lluita entre David i Goliat, sobretot en el nicho de cosmètica natural, que era el que jo havia començat. I en un principi la cosmètica natural, com tu molt bé dius, així a nivell local no existia ningú altre referent i per desgràcia les grans corporacions van començar a introduir la cosmètica natural també dins dels seus magatzems i clar, era molt difícil combatre aquest tipus de producte.
0: Tu ho estàs explicant, no?, que tota aquesta aquestes cases que, amb les quals tu treballaves han entrat en grans perfumeries, que quan tu vas a comprar a certes perfumeries veus cosmètica natural i veus, perquè a mi em va passar, ai, mira, tenen la marca esta que té Diana Apego, que vull dir, i el, clar, és el problema que ells, les grans empreses, com abaixen, abaraten costos.
1: Clar, ells compren, i posem que ells compren lots, ells compren lots per a subministrar tota Espanya, totes les cadenes i totes les botigues que tenen. El conflicte que van tindre les botigues locals com la meva, perquè no estava, això no m'ha afectat sols a mi, sinó també botigues de, pues, com diria jo, pues, de pobles com Alfafar, per exemple, o pobles com Beniarbeig, que també tenien alguna botigueta semblant a la meva. Què passa? Que aquest tipus de corporacions tan bèsties el que fan és compren aquests lots a preus inclús més, molt més barats des que comprem la resta, i el preu de venda final podia arribar a ser més barat inclús el meu preu de venda de proveïdor. Llavors ahir no podien lluitar. La reivindicació que fem les botigues com la meva contra aquests productors o marques que havíem tingut nosaltres i que havien sigut tan fidels a elles era, val, jo entenc que tu de 5 línies de cosmètica que tens, val, posem una basada en cítrix, l'altra basada en retinol i l'altra en romer, per dir algo, pues ven dos línies a les grans corporatives i mos guardes una línia com a mínim per al el comerç local o comerços més menuts, perquè també el dona cert criteri, certa garantia. Però no va ocórrer, això no va ocórrer mai, i moltes botigues com la meua van eliminar aquest tipus de línies i de marques.
0: Clar, tu, és que és el que parlem, fins i tot una de les teues marques que eren que estaven en xaló van tindre que tancar.
1: Sí, sí, aquesta va ser una de les més impactants, perquè a més era gent que va apostar molt per la cosmètica sòlida, feien uns productes d'alta qualitat, tot artesanal, van fer tota la inversió en els laboratoris per poder tindre les garanties que la Unió Europea, etc., a nivell de registres sanitaris requereix, i a banda és que compraven, subministraven de l'oli d'oliva, de l'oli d'ametlla, de tota de quilòmetre zero, de la gent del voltant, que donaven riquesa als seus propis proveïdors perquè eren de l'entorn, eren de quilòmetre zero. I això va ser una llàstima.
0: És que de vegades no ens donen compte, i sempre, perquè a mi m'ha passat que he tingut negoci al poble de Pego i em venien i em diuen, és que el pantaló que tu tens és més car i en el preu del teu me'n vaig a Zara i me'n compré dos. Molt bé, doncs vés a Zara i compra-te'n dos. Jo no puc competir contra grans empreses.
1: El valor afegit n'hi ha, això és, també és una labor un poc didàctica del consumidor propi, no, ja no sols del botiguer, sinó del consumidor. El consumidor ha de ser conscient, i evidentment tots consumim fast fashion perquè, per desgràcia, no tenim un nivell adquisitiu tan alt que puguem comprar sempre tots els nostres articles de l'armari o tots els nostres articles de la nevera puguen ser 100% de slow fashion, això està clar. Però si eres conscient i saps que quan vens a la teua botiga, en aquell cas, o a la meua, o a qualsevol altra botiga, saps reconèixer que ahir darrere n'hi ha una política de preus justos, de salaris justos al fabricant, a la persona que està a la fàbrica, que segurament respectaran el medi ambient un 100% més que qualsevol altre tipus de fabricant. Clar, tot això, tota aquesta cadena de coses que afavoreixen en general a tota la humanitat, a tot el món, que és un benefici general de la societat, s'ha de repercutir d'alguna manera. I per desgràcia s'ha de repercutir a través del preu. El que tindrien que tindre és suficientment una economia forta per a poder adquirir aquest tipus de producte sense fer un gran esforç des de la part de la butxaca.
0: Mirant aquesta transició des de fora, mantens en el fons que tot està relacionat, és a dir, que fer vi, beure vi o crear una crema, al cap i al fi és formar part d'una mateixa alquimia comercial?
1: Sí, jo penso que, bueno, el nom de la botiga és Ix perquè jo sempre portava molt de botiga darrere, sempre portava antimosquits, sempre portava crema solar, sempre era molt botiguera, i a fi al cap fer un botiga és fer mescla, no? I fer un vi, quan poses diferents tipus de raïm, que és un coupage, també estàs fent una mescla, és una espècie d'alquímia. I les cremes tenen aromes, tenen, que per cert m'ha servit molt també per a identificar aromes a l'hora de identificar aromes del vi.
0: Clar, és que una cosa, vull dir, al fi has après.
1: Clar, clar, per exemple, pues, un aroma de cirera que el podies gastar, es pot gastar i es gasta moltíssim en la cosmètica. Pues, en el vi també, el vi moltes vegades pues, notes l'olor de cirera, el sabor de cirera, de grosella, de fruits del bosc, i això és una cosa que en la cosmètica també està molt present. Després ens podem anar a fruites més blanques com la pera, la poma, cítriques, per exemple, en el tema del vermut. És que els aromes, la terra és la que n'hi ha, i la terra dona un tipus de plantes i un tipus de fruites, i en això és, en aquesta alquímia és la que juguem tant en un aspecte com en un altre.
0: Anem a fer una de les primeres parades musicals, agafem aire, relaxem i des del reflex d'una mateixa a la calidesa que desprèn la fusta en transformar-se. Escoltarem la delicadesa musical d'una veu que ens arriba des de les illes. Maria Jaume amb Ella és crema i després continuem parlant amb Diana Lapotingues.

0: Ja hem tornat, ahir estem escoltant aquesta primera de les cançons que escolta, que ens ha demanat la nostra protagonista d'avui, Diana Lapotingues, explica'ns a l'audiència què significa per a tu aquesta cantant Maria Jaume i aquesta cançó, Ella és crema.
1: Bueno, a banda del ritme, que m'agrada molt, Maria Jaume pensa que és una xiqueta molt jove i que ha sigut molt transgressora, que és de les primeres dones que d'ací del país que ha aconseguit fer mescles i fer sons molt atrevits i actuals. Normalment aquest tipus de música també està associat al tema masculí, en canvi ella ha fet des de la seva, el seu punt de vista, i tot aquest disc és molt disfrutant, es pot disfrutar molt bé tot el disc, i res, és una de les cantants que més m'agrada posar quan tenim, quan fèiem el Bad Girls els dijous. Normalment utilitzava la seva música per a posar, per a amenitzar la vesprada.
0: Canviem de test, però no d'exigència. Tu defenses ferment que el comerç de proximitat s'ha de venir après. Realment és essencial dedicar tant de temps personal a la formació contínua quan un està al capdavant d'un negoci a nivell local?
1: Jo penso que és essencial. Sense formació no pots seguir, no pots renovar-te, no saps on invertir i no pots continuar, sols pots estancar-te. I més avui en dia penso que és fàcil poder-te formar, inclús de forma gratuïta, en el moment que tu vulguis i on tu vulguis.
0: Quants tallers, hores d'estudi i cursos de sommelleria fan falta realment per a poder mirar a un client als ulls i orientar-lo correctament i transmetre-li el valor afegit que té el producte de la teva estanteria?
1: Jo diria que cada dia, sí, moltes hores. Moltes hores, molts dies, i cada dia aprens. Si tu vols, cada dia aprens. Ara, avui mateixa estava fent unes etiquetes noves, que són uns collarins que van penjats a cada etiqueta, a cada botella, perdó. Pues has d'escriure l'anyada, has d'escriure el tipus de raïm, la deo, si està fermentat en barrica, si no, vull dir... I això no es podrien dir les hores, sinó que és un aprenentatge diari i que t'has de formar sí o sí, vamos.
0: Tens una norma molt clara al teu establiment. Dius que no fas cas a les recomanacions dels teus proveedors si abans no tastes o proves tu mateixa. Quin filtre d'exigència passa a un producte abans de que tu decidisques posar-lo en venda al raconet de Lapotingues?
1: Bé, les primeres preguntes són d'on està fet i com. Quanta producció té i de quina manera s'ha fet. Aixes serien les primeres preguntes. En quant al vi, inclús a la resta de productes, formatges, anxoves, tot. Després, evidentment, en el cas del vi l'he de provar. En el cas del menjar, un 98% de les vegades hem provat el producte anteriorment o en algun lloc, o coneixem la marca i han comprat. Posem que visite algun lloc i veig una marca que m'agrada, la compre, la provem a casa i després ja contactem amb aquesta marca per a veure. Vull dir, és una recerca constant. Però els primers filtres és què, qui i com.
0: Però troba que aquests filtres, tots els que tenen negoci o han tingut negoci, troba que el fan, no? Quan vas a buscar les marques...
1: Clar, és essencial.
0: O el producte que tu vols oferir en la teua botiga.
1: Quasi no saps...
0: El què, el com i per què. Mm. Vull portar este vi o vull portar estos xocolates o vull... Vull dir, s'ha de fer un estudi de mercat, trobo que és essencial.
1: Home, això és molt essencial. Saber l'estudi de mercat i saber què volen, què es necessita o què estan buscant els usuaris o els clients és bàsic. Després està també... perquè, clar, o pots mirar les modes que n'hi ha que dins de les modes, tu també saps, que dins de la moda pots triar un tipus de producte, no perquè sí ha de ser aquest tipus de producte en aquesta marca i en aquest color. Pot ser, si n'hi ha una tendència, posem, a portar jeans, pues, bueno, jeans n'hi ha de molts colors, de molts tipus i de diferents gramatges. Entonces, pues, has de saber triar, o com a mínim triar és que tu penses i estàs convençut que pots vendre.
0: Que m'imagino que et passarà, no?, amb les tòniques, que l'altre dia me'n vas donar a provar una que em va encantar. M'imagino que no, tu no vols la típica tònica de sempre. Vull dir, m'imagino que buscaràs el proveïdor que tinga diferents tòniques de diferents sabors.
1: Això és el que més em costa. Això és el més difícil. Buscar referències noves, buscar referències que no siguin vistes, perquè cada cop es tinguent molt de proveïdor diferent, perquè el que porta la tònica no el porta el vi, el que porta el vi no porta el formatge, el que porta este formatge no porta l'altre formatge. Entonces, clar, has d'anar a buscar molt al productor, molt a l'artesà, és una recerca constant, i també a vegades és una batalla, perquè dius, bueno, sé que això va funcionar, però no vull tindre perquè està a tal lloc, tal lloc, tal lloc, i no vull tindre aquest producte a la meva botiga. Sempre és un risc, també.
0: Parlem de la teva parella, del meu tocallo, Xavi.
1: Sí.
0: Que prové del Priorat, i ell s'ha criat en una família amb celler propi, vinicultors des de fa més de 60 anys. Anar amb els cosins al tros es podria considerar el millor curs intensiu real que es pot fer?
1: És una masterclass. Això hi ha gent que paga. Hi ha gent per això. Jo tinc el privilegi de tindre-ho en directe, ja no sols dels cosins, sinó d'amics i l'entorn del poble, que evidentment si demana que em porten a les vinyes, em porten a les vinyes. Si tinc algun dubte de com s'ha fet, s'ha elaborat un brisat, m'ho expliquen de la fins a la zeta. Inclús tenim un poc de pique entre la Deo Priorat i la Deo d'Alacant, que evidentment és una forma graciosa de tastar, de que ells tasten Alacant i de jo tastar Priorat o Montsant. Però clar, evidentment la família de Xavi ha viscut del vi, del raïm, els cosins porten les terres des de de la família des de fa molts anys. De fet, són dels pocs que continuen portant terres a altres a famílies del poble que no tenen a ningú per a que puguen cultivar-les. I clar, estem parlant de, pues, com a sigui agarres algú que sap molt de taronges, no? Ells només mirant la vinya ja saben de quin peu cosejo.
0: Digam que va ser des del Priorat van ser les primeres botelles de vi que van estendre a la botiga, si no m'equivoque. Va ser com la prova pilot. Des de dins de casa, perquè
1: abans de tindre la línia de cosmètica, ja s'havia donat el cas de que quan fèiem algun event no a la botiga, sinó vull dir algun event
0: familiar,
1: i ja portàvem vi de Priorat, i existia el treje-maneje de pujar taronges i baixar vi. I llavors ja era com un poc que ja... Que ve Nadal, pues baixeu-mos vi. Pues que ve això, monos i cristians. Pues mira, provat aquest vi, baixa-me-lo de Priorat per a la Càbila. Vull dir, era de forma anecdòtica o de forma puntual es feia.
0: I combinant aquest bagatge familiar del Priorat amb la teua pròpia formació en la denominació Alacant, com aconsegueixes l'equilibri perfecte entre defensar els vins de casa i aportar visions enològiques de fora?
1: Bueno, jo penso que la diversitat és un punt a favor. Jo sóc molt diversa, Llavors, això sí que m'ajuda a apreciar, o sigui, el tindre el cap obert i el paladar també obert m'ajuda molt a l'hora de poder presentar una línia de vins de la Marina Alta i defensar-la i al mateix temps apreciar referències de Priorat o de referències de Terra Alta o de Penedès. I clar, ahir també el vi no té més secret que provar i provar i provar, però sí que és veritat que per a poder formar-te necessites ajuda de professionals, de gent que pugui assessorar-te bé a banda de tastar vi i clar, i tindre també el que diem, el cap obert, la ment oberta i el paladar obert per no centrar-te sols en un tipus de vi.
0: Tot i el canvi cap al vi, conserves encara tallers de sabors artesanals, de la potingues per enyorança o perquè la gent del poble continua demanant que facis cursos de sabons, de ciris?
1: És un poc una combinació. És com que no vull desprendre'm del tot de deixar part de la potingues i per l'altra banda també m'ho demanen i al demanar-me-ho, pues, clar, quan tinc tot el que és la infraestructura per a poder-ho fer, evidentment pues, es fa, però sí que n'hi ha una part d'enyorança total, clar.
0: Sí que és veritat que si quan passes pel carrer Ramón y Cajal està el racone de la Potingues, que te recordareu que era el local d'estos pares, el Bonfort.
1: Sí.
0: Que ara és un altre tipus de concepte de negoci, i enfront el que era la llibreria Fitxes, allí és un espai on fas cursos.
1: Allí és, tenim el que és aprofit de l'aparador que tenen, perquè és un aparador molt vistós, i realment és la part de dins la gastem com a magatzem, perquè necessitem molt d'espai per emmagatzemar el vi, i després tinc un taller, o sigui, realment no està obert al públic, és més bé un talleret per a mi, però clar, si n'hi ha alguna persona que vol fer en companyia meua algunes veles o algo, ho pot fer, però normalment els tallers es fem fora del local perquè ens demana igual un ajuntament en concret. Fa dues setmanes vam anar a venir a Txell.
0: Molt bé. En aquests tallers utilitzes moltes herbes de la diània, com el romer, l'espígol o la calèndula. Hi ha pèrdua de connexió en la societat actual respecte a les propietats naturals de la terra que ens envolta?
1: N'hi ha una cara A i una cara B, com sempre. Hi ha un sector que pense que és un sector molt fort, un sector de població que està superformat, que sap molt bé, que ha recuperat receptes, gràcies a Déu, ancestrals, i que saben molt bé aplicar-les en benefici de la pell o en benefici general. Per desgràcia, és un sector menor i també sempre va associat a un tipus de persona, o sigui, una tipologia de persona, no? I l'altra part, que és la gran majoria, pues sí, està desconnectada de la terra, no diferencia un romer d'una alfàbega i, clar, això és un problema.
0: Deixa'ns un secret útil com a consumidors que vas esmentar l'altre dia a Sons Púrpura, com podem identificar ràpidament si un oli essencial està quimiotipiat o té propietats reals, o si simplement ens estan venent un aroma bàsic per a casa?
1: Normalment els aromes, els olis essencials que estan quimiotipats, normalment no. Pensa que inclús per llei, si està quimiotipat, ha de portar el nom en llatí també. És a dir, si és romer, doncs té que posar rosmarinus officinalis, ¿vale? Després, darrere ha de posar també quin quimiotip és. El quimiotip és com si fos el carnet d'identitat de la molècula, que jo estic explicant sense ser química, si n'hi ha algun químic que m'escolte, que em perdone si m'equivoque en algo, però perquè els usuaris ho puguen entendre. És, el quimiotip és el carnet d'identitat que diu quina molècula porta en quina propietat. Val? Per exemple, doncs continuant en el romer, n'hi ha tres tipus de quimiotip. Un seria el cineol, l'altre seria l'alcanfor i l'altre la verbena. El cineol és el que nosaltres normalment associem a que és expectorant. Val? Quan tens tos, no? Quan te fa mal la gola, quan no pots respirar, descongestionant. L'alcanfor, que s'utilitza moltíssim, moltíssim, ara ho veuràs sempre, en les cremes musculars.
0: Sí.
1: Les que són de alivia el tu dolor muscular, pues sempre porten alcanfor. I tot ve del romer, però no tot el romer té eixa molècula. N'hi haurà romer que sí, n'hi haurà romer que no. I després l'última, que era la de la verbenona, és per a regenerar la pell, inclús també té funcions estimulants per al fetge. Entonces, clar, depèn del quimiotip i de lo que tu vagis a o sea, de la funció que tu necessites, has de buscar que el posi el quimiotip alcanfor, quimiotip cineol, val? Això seria la gran diferència entre un aroma simple i un oli essencial quimiotipat.
0: Passem a un tema un poquet més complex. Vas canviar d'un sector tradicionalment més femení, com és la cosmètica, pel món del vi, que sol estar més masculinitzat a les fires, al camps, i en referències com la guia Parker. Es nota aquest canvi de rol?
1: Clar, molt, molt. Començant per les fires i acabant pels comerciants. O sigui, comercials, perdó.
0: O sigui, quan un comercial va a visitar-te a la teua tenda i veuen que la emprenedora, la que gestiona el negoci, és una dona...
1: I si està Xavi o jo, el 80% mirem més a Xavi que a mi. A l'hora de... I no precisament perquè Xavi s'hagi presentat ja prèviament com a una família... De... No, igual ni ho saben, saps el que vull dir? No saben, no ho saben, però a mi ell està al meu costat i segurament miren més a ell que a mi.
0: Clar, perquè es pensaran, esta xica deu ser la treballadora.
1: Ella està a la botiga i au.
0: Sí,
1: ella ven.
0: Ella no s'entera de res.
1: Ella ven i au. I a les fires també es nota molt, perquè sobretot també perquè quan vas... Pues això, és que estem parlant d'un 90%, tio, de cellers estan representats per homes.

0: home abans que en tu per tancar un pedido, com s'imposa el criteri d'una dona que és la que realment gestiona la botiga?
1: Jo l'ho dic directe. Jo l'ho dic directe. La que fa la comanda sóc jo, eh? Vull dir, la que tanca sóc jo, no, no ell. I ahí ja es queden un poc així i ja, ja em pillen un poc el rotllo. N'hi ha que no, eh? No tots, per sort, no tots els comercials són igual. Però sí que, si veig que van per un aquest tipus de línia, és a dir, m'espere, quan arriba l'hora de tancar el pedido, dic, la que tanca el pedido sóc jo. O sea, perquè li quede clar que la que va demanar i la que va triar la referència sóc jo.
0: La que mana i paga
1: Sóc jo.
0: i punto.
1: Que si jo li puga demanar parera a Xavi, pues sí. Però Xavi també és veritat que moltes vegades si està, pues igual tasta algo i diu, bueno, ja t'apanyes amb ella. Saps? Volen dir, jo, no, jo sóc arquitecte i jo marxe, saps? Jo me'n vaig. Però sí que n'hi ha hagut, alguna vegada sí que he dit, que és en mi, en el que tens que tancar la referència.
0: Wow. És que ens pensem que això està molt llunyà, no? I no és...
1: No,
0: No,
1: n'hi ha situacions que no. N'hi
0: no,
1: ha
0: eh?
1: situacions que no.
0: I que vaja un comercial i que vaja a vendre't un producte i que faci aquest tipus d'accions, perquè vull dir... aquesta xica està així perquè mira, perquè és la dependenta i està així de bonico. I ell és el que gestiona l'empresa.
1: Sí, és així, no. Sí que passa. Sobretot en un sector, anem a dir, molt masculinitzat, com és este. Estan tan acostumbrats a que els gerents i els caps de les cellers i de les botigues de vi, especialitzades en vi, siguin homes, doncs que a tu directament ja el descarten com a...
0: Sí. Com a emprenedora, com a gerent.
1: Exacte.
0: Anem a fer una de les... Anem a fer la segona parada musical i última del programa. Cançons que de projectes lliures que busquen un punt de ràbia, de veritat i de connexió directa. Escoltarem a Vicente Amor amb la cançó Xego i continuem parlant amb Diana Lapotingues.

Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.

0: Ja hem tornat parlant, perquè estem ara, si fora el micro, parlant de vi natural, parlant de Jerome, que el portes molt bé amb ell. I que
1: sí, m'encanta.
0: I que tu tens algunes referències en el Raconet.
1: Sí.
0: Com es treballa amb vi... amb aquesta competició sana amb Jerome?
1: Oh, perfectament. Ens complementem molt bé perquè... ens respectem les referències, per exemple,

0: Jo les referències que té Jeroma al seu celler ni les porto ni les portaré mai per respecte, i al mateix moment ell m'envia altres referències, inclús del mateix celler en concret, que ell utilitza una o dos de cada bodega, i em diu: prova això, prova allò. O sigui, per aquesta part es complementen perfectament. Després, en events que fem a la botiga, com puga ser la nit de les garnatxes, ell és un convidat d'honor, a portar les garnatxes de vi natural que ell vull compartir en els nostres clients. Inclús si ve algunes persones, que pot passar, perquè també, sense voler, jo estic al centre, igual n'hi ha més afluència de pas, i em pregunten per fer alguna cata o algun tast de vi naturals, jo directament vi natural apego és Jerome. I aquestes cates les derive a Jerome directament, es passa el contacte per a que ell es puga fer un tast com cal, perquè jo considere que això suma i no resta.
1: Clar, és que vas participar en guany o fa
0: Sí, sí, sí,
1: en la
0: sí.
1: Fira del Vi Natural.
0: Fa 2 anys o 3 ja que participe.
1: I ell participa amb tu a la Fira de Comerç.
0: Sí, anem a veure, al ser una organització, una associació, ell no pot tindre, no és un comerç com a tal, però jo des del meu estant el convide per a que la gent conega el seu producte també, el convide al meu estant, i ell està normalment tot el matí, i donar a provar, a tastar les referències que ell considera que vol portar. I després nosaltres hem estat, pense que 2 anys o 3, disculpeu, no me'n recordo, pense que 2, a la Fira de Vi Natural, representant cellers de vi natural del Priorat o Montsant, que normalment són amics de Xavi, que per no fer el desplaçament, doncs, representem el seu celler ací. Vull dir, tenim una cordialitat a banda d'una connexió molt xula, perquè el que ens connecta és viure el vi i disfrutar-lo.
1: Ara anem a parlar un poc de la teua faceta com a presidenta de l'Associació de Comerciants.
0: Ui.
1: Trobes que quants anys fa que estàs com a presidenta?
0: Pensa que de 2020, pot ser? 2020.
1: És que, clar, Dina, quines idees tens com a presidenta per a dinamitzar el comerç local? L'associació, perquè fa molts anys que n'hi ha associació de comerciants al poble, què creus que hauria de que tu creus que vols fer i es podria fer i no es fa perquè la gent...
0: Ja, l'Associació de Comerç, ara tenim un punt d'inflexió, perquè hi ha comerços que sabem que tenen els dies comptats, no per falta de ser rentables, sinó perquè van a jubilar-se. I tenim un sector de nous comerços que també s'han associat, però clar, no és un comerç, no és una botiga, per dir-ho així, no és una botiga tradicional, en el concepte tradicional. Per tant, trobo que l'associació està en un punt que necessita renovar un poc el concepte d'associació en si, dels estatuts, de tota... Necessita un poc de renovació en general, perquè els nous tipus de comerç són diferents als antics tipus de comerç. I és difícil. S'ha de fer una anàlisi, s'ha de fer autocrítica total. I clar, la gent que ja està a punt de jubilar-se, doncs, perd interès i perd força, que és normal, i la gent que està a meitat està a mig gas, i la gent que acaba d'entrar no està despistada perquè acaba d'obrir i, per suposat, vol centrar-se, buscar el foc en la seva botiga.
1: Creus que, perquè clar, si no m'equivoque, el 3 de maig fèieu la Fira de Comerç a
0: Sí.
1: Pego, però per previsions climatològiques i perquè no hi havia un altre espai on
0: Celebrar-lo, sí.
1: reubicar, creus que la Fira de Comerç amb tots els al·licients, no? Perquè diguem que es conjuga la Fira de Comerç, la Setmana Gastronòmica de l'Arròs, el concurs de pintura ràpida, vull dir, és un dia, un diumenge prou atractiu.
0: Sí, això és la idea, m'ha anat sumant cada any.
1: I el passeig és un lloc ideal.
0: El passeig a nivell logístic és perfecte. Perfecte per als usuaris, perfecte per a els comerciants, perquè pots tenir el teu cotxe aparcat darrere, carregar, descarregar, necessites més material, vas a per ell, els accessos són perfectes, tenis tomalls de llum, pots tenir una tendeta per a la ràdio, pots tindre una tendeta per al creama, pots tindre una barra, vull dir, estan rodejats de bars, cafeteries, geladeries, vull dir, el passeig és ideal, també es pot celebrar. Mira, l'any passat, fa 2 anys, perdó, no teníem escenari per a que els xiquets i xiquetes i els més majors que eixien a ballar del grup de dansa de d'Eva, pues no ho feien a ras de terra, vam veure que no era la forma més òptima per a que la gent disfrutara de veure els xiquets, pues l'any passat van sol·licitar a l'Ajuntament que si es podia facilitar una tarima, me la va posar. Fa 3 anys no teníem canyís per a tapar lo que és l'esquena
1: de les botigues.
0: Ara ja les tenim. Vull dir, cada any s'ha anat millorant un dels punts que hem trobat que es podia millorar.
1: Clar, i ara el dilema que molta gent es preguntarà, no l'han fet a maig, quan la faran?
0: Pues la primera data que tenim contemplada, que segura que s'ha quedat així ja, és el dia 27, diumenge 27 de setembre.
1: El cap de setmana de Sant Miquel.
0: Sant Miquel és dissabte, això és diumenge.
1: El passeig, tot igual.
0: El passeig, perquè per temes logístics no... Ja ens agradaria, ja, als comerciants ens agrada Sant Miquel. El carrer Sant Miquel ens agrada per a muntar a nivell de fira. A nivell logístic i de gestió és més difícil.
1: Clar, i tu, baix el teu criteri com a comerciant, la Fira de Comerç com la veus? Com a una fira per a ensenyar producte o com a una fira per a liquidació d'estoc?
0: Jo sempre defendré que és una fira per a ensenyar producte. Sempre. Respecte a les botigues que volen eixir en estocatge, em sembla perfecte, però jo sempre intente que diguin, val, pots portar una part d'estocatge, però porta una part de la col·lecció nova. O jo defenc, tu que vas a una fira a Barcelona, una fira a Madrid, què trobes a la fira?
1: Novetats.
0: Pues ja està. La gent va allí a ensenyar, a fer contactes i a vendre de forma indirecta, no a vendre aquest dia, sinó vas a vendre, vas a plantar la llavor per a recollir el fruit en X temps. Depèn del tipus de material. Jo, per exemple, vaig tindre... has de ser analític. Has de ser analític i saber què vas a portar a la fira. No cal portar tota la botiga.
1: No, perquè a mi em passava que, vull dir, portava mitja botiga darrere.
0: Clar.
1: I...
0: Però que la segona fira ja vas donar compte que no.
1: I al final, en el meu cas, com en el cas de moltes tendes de roba o sabateries que n'hi ha al poble de Pego, necessites un cotxe gran per a poder carregar.
0: Clar, això no té sentit. No té sentit que el castigues tant.
1: No.
0: Has de saber seleccionar quin producte vas a la fira. És com jo no puc anar en tots els vins, totes les referències de vi, pegant el sol allí. No, jo per exemple aposte per coses que la gent no ha vist o que normalment no solen demanar. Posem. Aposte pel vermut. Porte tota la varietat de vermuts que tinc. Aposte per productes ràpids, per dir així, productes com puguen ser de bolsa, unes papes bones, uns mejillons bons, val? Per aquest tipus de producte que sé que el puc portar, que no es fa malbé, la primera, I la segona és que són productes que la gent igual està acostumbrada a consumir de menor qualitat i que allí és el moment d'explicar-li per què el mejilló meu és més bo que el mejilló d'un altre lloc. Vull dir, has de ser analític i tenir un poquet d'estratègia, vamos.
1: Parlàvem abans d'entrar al directe que Pego està creixent en població, està vinguent molta gent ja per anar acabant. Creus que amb la gent jove que hi ha es poden obrir nous negocis al poble Pego?
0: S'obriran nous negocis segur, però no és el mateix concepte que tenim nosaltres d'un negoci dels anys 90. Els negocis, la gent jove, evidentment, haurà de treballar i haurà de crear nous negocis i nous tipus de venda. I tindran unes necessitats molt diferents a la botiga de tota la vida.
1: Diana, ha estat un plaer.
0: Igualment.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Escoltar avui a Diana Sendra ens fa adonar-nos que tindre un negoci en un poble com Pego no és només obrir una persiana. És fer poble, és vertebrar el carrer i és, per damunt de tot, educar al consumidor. Diana ens ha donat una lliçó de flexibilitat i de dignitat professional. Saber canviar de rumb quan el mercat t'amenaça, mantindre viu el llegat que et fa feliç a través dels tallers i recordar els qui entren per la porta, que darrere del taulell hi ha un criteri propi que no es compra ni es ven. Una dona lliure que ens recorda que el comerç local és el cor bategant de la nostra identitat urbana. Gràcies, Diana, per la teua energia, per el teu somriure fàcil i per no abaixar mai la mirada davant dels qui encara no entenen que les regles del futur les portes tu. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada freqüència d'esta emissió. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i sobretot no deixeu mai que ningú us mude la veu. Fins la setmana que ve.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Obsessed with your love. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio.
2: You wanna turn me on, turn on your stereo. Barbarie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
3: Què passa?
4: No,
3: no
4: pot ser.
3: Ser.
4: Què passa?
3: No pot ser.
2: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Bona vida, estimada audiència de Ràdio Apego. Benvingudes i benvinguts un dia més a aquestes Olimpiades Paralímpiques de la imaginació, on la cara oculta de la lluna, temunt l'alçado, és revelada en tota la seua fosca i gelada realitat. Un joc on el trellat no es cotitza i la cervesa tampoc es negocia. Hi ha diferents maneres d'actuar davant un impuls. Albert Einstein, aquest home que no es feia el monyo mai, explicava la relativitat als mortals amb un exemple. Podies estar una hora en un parc parlant amb l'amor de la teua vida i una altra hora escoltant una avorrida classe sobre integrals i derivades. El temps havia estat el mateix, però mentre en el primer cas sents com si tan sols haver passat un minut, en el segon se te fa etern. És a dir, que el temps era relatiu. Sota aquest argument podem qualificar el món sencer de forma relativa. Per exemple, un pot ser gros o ser d'ossos amples. Pot ser espavilat o un poca vergonyes. El concepte d'Espanya també es pot sometre a esta teoria. Mentre alguns experimenten ereccions a l'escoltar l'himne Cinta, cinta, ta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta. Altres reben ese grapat de notes com si es tractara del mismíssim dimoni i es provoca malestar general, per ser franco. Igualment podem parlar de la bandera. Per alguns, quan més gran siga la bandera i quan més hi hagen, més espanyols se senten. Per a altres, les banderes són draps en colors. Algunes combinacions són realment curioses, hi ha que dir-ho, atrevides, perquè barrejar el groc amb el roig, veus, el negre combina amb tot. Alguns que porten muñequeres espanyoles en els dos braços, els calçons, el rellotge i en l'espill del cotxe, i que quan arriben les festes omplin els balcons de banderes com si no hi haguera un mañana, molts d'eixos tenen els seus diners en Andorra, en Suïssa o en qualsevol altre pam de terrenys que es permet evadir impostos i estafar a ese país que tant estimen de forma relativa. Per a ells no té res a veure un ser espanyols. Per a ells, al contrari, es tracta de ser espavilat. I hi ha una ciutat, un club i una afició que senten més espanyols que el mateix Espanya. Analiseu la frase. Més espanyols que Espanya. I quan arriba un partit de la selecció i senten el xinta, xinta, xinta, posen el puny tancat al pit, els ulls perduts en l'horitzó. Això és perquè s'han fet més d'una. I tanquen els ulls. Tots eixos, en el proper Mundial, tindran que aplaudir a 8 jugadors del Barça i a cap del Madrid per exterioritzar la seva manera relativa d'entendre Espanya. Estem entre el casino i la policia, al filo de l'impossible, com l'he dit con. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Senyors, senyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, no toco ni poco, quan són les 9 i 11 minuts d'avui 26 de maig de l'any 2026. Comencem el programa ZZV, si eres de les comarques centrals. I si el teu llatí és de l'Horta i a pitxes, qui vi? Comencem!

0: estem així un dia més, estimada audiència, maltractat per l'univers, entusiasmats per la llibertat i encantats pel...
1: El pèl tallat.
0: El pèl tallat, exactament. Bona vesprada, bon dia, bona nit, senyor Morató, com està vostè?
1: Bon dia, bon dia. Pues, home, estàndard, no massa mal, la veritat. Tinc que dir-te una cosa, respecte a lo que és la música de...
0: Sí, de l'editorial. Sí, porta tres
1: Primer, esta, concretament, sí, és una música que estava pensant, dir, està feta per editorial.
0: Sí, ja que sí.
1: Vale, ha vingut regular.
0: Vaig ahir.
1: I l'altra és, aprecie el teu esforç.
0: Has vist com intentar conjugar, sobretot la primera estrofa?
1: No, no ja en esta, sinó al llarg de... Portem d'altres setmanes que...
0: Sí.
1: Aprecie el teu interès i el teu esforç.
0: Sí, però no cal que el faci.
1: No vull desanimar-te. Sí. Ens queden dos o tres programes d'esta temporada. Sí. Continua la búsqueda i a mi l'aprecia. O sigui, com es diu, el paciente evoluciona favorablement.
0: Estic buscant coses diferents, però... Bé,
1: de moment, o sigui, els primers dos intentos n'hi havia per matar-te, però sí, reconec que estàs... Vas mirant.
0: Anem. Molt bona vesprà, senyor Major. No hem dit el programa en el que estem.
2: No l'has dit.
1: Sí, el que ha dit esta persona per l'Horta i pas de no l'Horta és el 207.
0: 207, exacte.
2: Bé, l'editorial està per criticar.
0: Sí.
2: Has llegit una frase en anglès, ha sigut l'única del teu editorial. Has dit algo de Moon...
0: He cantat també.
2: Què has dit?
1: La cara oculta de la luna.
0: Caramun Laixado.
1: Sí, senyor.
0: Caramun Laixado.
2: Caramun Laixado no és...
0: He dit que som... Estes són benvinguts a un dia a estes Olimpiades Paralímpiques de la Imaginació.
2: Sí, sí, però en
0: anglès... O la cara oculta de la lluna.
2: En anglès has dit...
0: Caramun Laixado.
2: Que no és la traducció.
0: No.
2: Perquè Shadow seria la sombra.
0: Sí.
2: I a part, no has posat... The Dark Side of the Moon.
1: És The Dark Side of the Moon.
2: Has posat Monell...
0: Sí.
1: Però
0: havíem mirat primer...
1: Hasta jo...
0: Havíem mirat primer de Michael Field, The Moon Laixado, però no,
2: no m'agradava. No, és de Pink Floyd. Però, bueno, què t'has que dir
0: no,
2: tu?
0: The Moon Laixado no? és de Pink Floyd.
2: És de Pink Floyd.
0: De Michael Field.
2: De
0: Michael Field. Senyor Major.
2: Montserrat, passem.
1: Que tinguis 5.000 anys de música.
0: Bona nit, aclarir-me, això és de Michael Field o de...
2: La cara oculta de la luna, de mito musical de Pink Floyd, a destino...
3: Moon Laixado és de Pink Floyd.
0: De Pink Floyd.
1: Bueno, és de Michael Field.
0: És de Michael Field.
3: De Michael Field.
0: De
1: Miguel Capoviejo, per favor.
2: Per favor, quan pugues... Posa'm La cara oculta de la luna de Pink Floyd, que era el nom del disco, per favor. Soles, perquè veguen una entreeta.
1: Pues ja que estàs, li poses també la de Mike Oldfield, la de Miguel Campoviejo.
2: Sí, però bueno, jo sóc el més major i la primera va ser de Pink Floyd. Després tot el més són còpies. Que vol que us diga?
1: Bé. Ahir no anem tampoc a discutir.
0: Bueno, Montserrat, la gent està cremant que no n'hi ha ningú del Madrid a la selecció.
1: Això és veritat, això es confirma?
0: Sí, vosaltres no diguem mentides.
1: Un Mundial sense ningú del Madrid?
0: De fet, vos tinc que dir una cosa.
1: Això no ho he
0: dit a mi antes. Porto tota la setmana preparant una investigació d'un editorial, un altre de quilòmetre zero, ja sabeu quina, i pensava que podíem amollar-lo esta setmana. Però, clar, ha passat tot això de la selecció i...
1: Que jo no m'han tirat catxis ni motxis,
0: que m'han... I, clar, es veig tan encesos a tots que no podia evitar.
2: Bueno, però jo ho he vist normal.
1: Natural,
2: No es veig a ningú. A veure, aquí tenim que portar.
0: No, sí, a mi em pareix que hem d'anar a lògica aplastant.
2: Un del Madrid.
0: No,
3: però, a veure, jo estic disfrutant com un enano.
0: Claro, jo he pensat en tu.
2: Anem a escoltar el corresponsal de Valdebebas. Digues.
3: Vull dir dues coses. La Moon Laixado... Pot ser que Pink Floyd tingui una altra cançó que es digui igual, però el que és la tonadilla i això és de Michael Field.
1: Sí.
3: Això és
2: impecable. Tots ho trobem.
3: No vull dir...
0: Ara va, mira, i el nostre tècnic és un crac.
3: No vull dir que en tingui un altre Pink Floyd.
1: Això és de Pink Floyd.
2: Escolta.
3: Però és diferent.
0: No,
3: la segona, jo estic disfrutant com un enano i només em faré ressò d'un comentarista, que és del Barça, evidentment, que ha dit, diu... El guionista que està fent tota aquesta història del Madrid, que ja que pare, ja no hi ha més imaginació.
0: Sí.
1: No podem més,
3: no podem fer més coses que les que hem passat aquestes últimes setmanes. Ja que pare, perquè ja... ni los hermanos Grimm van tenir tanta imaginació per fer... cuentos i coses rares, perquè això ja...
0: Pegar-se d'hòsties en el cap, el cono, l'altre... ara no va ningú a la selecció. I bueno, el curiós no és que vaig a ningú.
3: Tinc que dir
0: però anem a veure si Carvajal no era bo per jugar al Madrid, que no ha jugat, i ara estan defensant. És que el curiós és això. Digues, Manse, perdona.
3: Però Carvajal, el que es pega tort, sincerament, és lo de sempre. Ell tenen clar que ningú dels únics tres seleccionables que tenen, ningú dels tres ha fet absolutament res.
2: Molt bé, Montserrat, molt bé.
3: Això ho tenen clar, però s'escuden en que el seleccionador ha esperat a Gavi i a Merino, sobretot a Merino. Merino acaba de tenir la lesió, i sin embargo, pues el seleccionador, en dos partits que ha fet després de la lesió, l'ha seleccionat. I ells diuen que això és un agravi davant del seu gran capità Carvajal, que és un fill de puta faixa de merda, sí. Però ells volen que vagi a la selecció perquè representa l'espanyolisme.
1: ¿Cómo me pones, tío?
3: Només falta que siga matador de bous per representar tot el que
2: vol. Jo esta nit vaig a veure com és el programa que fan, Jugón en Olate, com es diu?
0: El Chiringuito.
2: I quan tinc el mòbil ese per enviar un missatge, sí, vaig a dir Arbeloa, seleccionador nacional.
0: Sí. Escolta,
2: per donar-vos algo de...
0: A veure, mai en la vida ha hagut tanta gent a favor del republicanisme des de que... excepte quan estava Juan Carlos. Quan estava Juan Carlos primer fent totes les barbaritats, va ser quan el republicanisme va créixer. Lo millor és posar Arbeloa
3: per acabar de... Així era i tot, jo que no sóc sospitós de ser espanyol, jo a mi sempre la selecció me la bufa, el fet de que la selecció la presentara el rei, per mi ja ho ha acabat de...
0: Sí, no, és que és el guió perfecte.
3: Ja ho ha acabat de rematar tot, ja se'n poden anar a fer la mà, encara que n'hi hagi un guit del Barça, per a mi ja...
2: Sabem que el rei així com a últim, però també així d'un taxista, un
3: mare, no sé què.
2: Però jo...
1: No m'entén de res, jo què estem parlant que el rei i un taxista...
0: El rei...
2: Però tu no ho has vist.
0: El rei d'Espanya i els d'altres països, vull dir, o els màxims mandataris d'altres països, han paralitzat el món per dir la llista de seleccionats a la selecció, al Mundial. I si amb càmeres dels jugadors de cada selecció en tota la família reunida, com si estigueren dient si el pare té càncer o no, saps? Vull dir, ahí,
1: sí. Tot, sí, però sí, quin sí, tipus d'espectacle sí, està... Sí, sí, no, sí,
0: si anava al món, si anava al món.
3: Bueno, tot això avisa una cosa a la nostra audiència. Hi ha una persona del programa que ha demanat un temps més llarg de la seva secció perquè vol fer una cosa especial. Jo he enviat un guionet, un timing, que estos cabrons han passat pel forro dels collons.
1: Però a veure,
3: ja estem passant munt d'esta secció i ja estem passant.
1: Però què li passa a la personalitat? A veure,
0: porta massa temps en Madrid.
1: Torne a dir-ho, quant de mal ha fet la jubilació? La prejubilació ha fet molt de mal en este país.
0: Tóca't
1: la
3: resta. Que sapigueu que porteu 3 minuts de... 3 minuts de retras por teu.
1: Pues per això agarra't la cançó que dura... La primera cançó que dura 3 minuts i pico.
2: Timing.
1: Que és un timing.
2: Montserrat, que s'ha jubilat, en contra de les normes anarquistes que té aquest programa, ha volgut fer un guió.
0: Me caguen tot.
2: Entonces deies pensar que anem a complir-lo, però... Com ja, però, jubilat, s'ha portat una sorpresa.
1: Casualment, no sé per què, clar, no sé que sé per què, està prejubilat, no té res més que fer, no? Sí. A pegar-li voltes al tarro. En un moment donat ha mollat un guió d'hores. I dic, home, bé, l'assumiu, dic, si tu assumixes que no l'han de complir...
0: Jo no l'havia vist.
1: Veure,
2: bueno, tot això estem contant perquè Montserrat veu els whatsapps...
1: Sí, i a més, estem parlant de lo que es diu això... Tomes falses, estem parlant
2: sí.
1: D'això.
2: Sí.
0: Bueno, pues comencem...
2: Molt bé. Anem a la cançó que dura 10 minuts.
0: Anem a intentar fer el timing.
1: Va, que anem a recuperar el timing que se té que fer, però clavar.
0: Vale, va, pues a tope.
1: Bé, anem a sentir una cançó ochentera. Una gran cançó ochentera en su tiempo, curiosa de més, que es diu
2: 1919.
1: Sí, de Paul Hardcastle. És una cançó que en els 80 va tindre un poquet de cosa. I
2: I Garfunkel.
1: Per què es diu Nighting? Farem un resum fàcil. Es diu Nighting perquè es està dedicat a la gent que va anar a la guerra al Vietnam.
0: Que
1: dia que el tio comença la cançó, al llarg de la cançó va explicant-ho, sí. va dient-ho, perquè és un poc parlar.
0: És aquesta tio... que diu 19?
1: Sí, ¿verdad? sí, però Nighting. Perquè ho diu en anglès, l'home.
0: Està la coneixia, és la primera volta que parles d'una cançó.
2: La
1: cosa està que l'edat mitja en la Segona Guerra Mundial era de 26 anys, de tots que van anar a combatre, i l'edat mitja de la barbaritat de que van fer els gilipolles estos en Vietnam era de 10 anys. Perquè es fijeu com està la situació. Es van morir, perquè havia consultat un poc de datos, van enviar 2.700.000 persones a Vietnam a matar o a desmatar-se.
2: Un clima tropical.
1: Va, 2.700.000 persones, xiquillos, es pillaven obligatoriament, tenien 10 anys, que és una barbaritat.
2: Trump no va...
1: I van estar 10 anys en ello. Clar, ne fem períodes d'un any, però, sinó tot, 2.700.000 persones van anar i 68.000 persones la van palmar allí perquè sí. Bueno, una cosa, lo típic dels americans. Bé, tots vosaltres, Paul Hardcastle en la cançó Nighting.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Bueno, bueno, bueno.
1: Brutal, brutal.
0: A veure, gran cançó, però amb aquestes grandes il·lusions.
2: Per què?
0: Home, perquè, a veure...
2: Però he passat ara de ser planta.
0: Per una cançó que el cadàver musical este coneix, coneix una cançó...
1: No coneix.
0: La cançó està traduïda a l'espanyol, una versió que no sé quin any la diguem fer.
3: No coneix, bona tot. T'ha donat una lliçó...
2: Exagerat.
3: T'ha donat una lliçó.
0: Bueno, a veure, la pistola s'ha carregat. Necessita la pistola...
3: Progressa superadequadament.
0: No.
2: Què no?
3: Venen els
2: exàmens. El que no pot ser és que quan, si fas les coses mal... Que
0: conegues una cançó i que conegues la versió de això que jo ni siquiera... Per tu és importantíssim. La pistola està carregada, deixeu-me-la, vaig a practicar un suïcidi en ràdio.
2: En 207 programes és la primera volta que passa.
0: Per favor.
3: Sí, sí, sí.
2: Quantes cançons has posat en 207 programes? 414? Doncs és la primera que jo sabia alguna cosa.
0: Pues,
3: ja, jo faré de jutge. Monsonir li dit a Monato, esta cançó està en espanyol, Monato diu, què va? I li ho ha ensenyat.

0: És real.
1: Quin mal humor tinc.
0: Va examinar-se per això.
1: La paraula que dic és mal humor.
0: I després Vicent, sí, no, i després Vicent diu, si sí, n'hi ha un altre que és un plàquio, estàs au.
1: Entre mal rotllo i depressió, entre mig està mal humor.
2: El mal humor.
1: Bueno, és el que, pues, és
2: no,
1: que jo...
2: No, que no t'entre mal humor, que
1: m'ho anem ara... El timing.
2: El timing que tenim.
1: Montserrat té el llàtic des de Madrid a Garraga.
2: Collons, és que n'hi ha 50 whatsapps del quilòmetre zero.
3: Vale, ja tallem el d'això, però... Vale.
1: El holgorio. I com anem?
3: No, és que, a veure, si estic sacrificant millor per la persona que m'ha anat tendre, si no...
1: Però tu no sacrifiques, no. Que jo sóc elàstic.
0: Tu continua.
3: Bueno, anem allà.
1: Suelta't, fes-lo integral.
3: Jo vull parlar-vos de cerveses. De cerveses. Vaig a obrir-li els ulls a l'audiència perquè d'ara en avant vega cervesa com Déu mana i no es deixi arrastrar per merdes i companyies.
1: Ai. Molt bé.
3: Perquè, sincerament, he analitzat un estudi...
1: Pura poesia.
3: I pràcticament, quasi totes les cerveses que bevem normalment són merda i companyia.
1: Molt bé.
3: I vaig a dir-vos un poc d'on ve la raó. Bàsicament és, imagineu-vos les cerveses que més es venen en els bars o en els supermercats espanyols, estem parlant de les que tots sabeu, no vaig a dir moltes marques, el Amstel, etc, el Heineken, el Ruscampo,
1: estos de Galícia,
3: les estrelles, per així per callar, pues resulta que totes pateixen més o menys d'un mateix mal, resumint-ho molt, que és que la cervesa normalment es deu fer d'aigua, lúpuls, malta de cebada i sonoro, en este cas, el llevat. Però quasi totes aquestes marques, les més habituals, añadixen un segon cereal que pot ser la dacsa o l'arròs, que el que fan és que s'eviten, en aquest segon cereal, s'eviten la segon fermentació, ho fan molt més barat, ho fan molt més industrial, fan la cervesa molt més lleugereta, la fan molt més refrescant, enganxa més, perquè clar, tu tens calor, quan ve l'estiu tens calor, vols una cerveseta que el passe la caloreta i això enganxa molt més. Entonces, totes aquestes cerveses que pertanyen a grups industrials, que en Espanya més bàsicament són tres grups, és el grup Heineken, el grup Mau i el grup Estrella Damm, aquests tres grups són els que més o menys monopolitzen en totes les altres marques, encara que no siguin la marca primera. Estem parlant, per exemple, el grup Mau també té Sant Miguel, el grup Estrella Damm té diverses estrelles, l'Estrella del Sur té diverses estrelles, el grup Heineken, no cal dir, té la Amstel, té la Cruzcampo. Entonces, majoritàriament, d'aquests tres grups són els que abasteixen a tot el mercat de lo que és Espanya, i totes pateixen el mateix problema, que és que añadixen un segon cereal per fer-les més lleugeretes, fer-les més industrials i fer-les més apetecibles a la gent. Entonces,
0: però això no posa l'etiqueta.
3: Això pot llegir l'etiqueta, o sigui, no s'amaguen, o sigui, no és que estiguin amagats, però si mireu l'etiqueta de totes aquestes marques, veureu que sempre hi ha un segon cereal, que és o bàsicament la dacsa o l'arròs, no? Entonces, això fa que totes aquestes cerveses siguin més bones de prendre o més mediterrànies, com és la propaganda, per exemple, de l'Estrella Damm, perquè la fan més refrescant, més apetitosa i molt menys cara de produir que el resto de coses. Entonces, perquè ho sapigueu, si veu una etiqueta i veu un segon cereal, sapigueu que estan estafant-vos, així no, entre cometes.
1: Perquè
3: no és la puresa de la cervesa. Això reduint-ho molt, no? Després hi ha també una altra cosa, que és... moltes d'aquestes marques també viuen del màrqueting i tenen una imatge que és la botella verda, ¿vale? La botella verda, que pareix que sigui inocuo, pues no és tan inocuo, perquè la botella verda, la majoria de les marques bones tenen botella marró, perquè la botella verda és molt més sensible a la llum ultravioleta, i això el que fa és que quan li pega el sol, que no vol dir que li pegui, tu pots perfectament deixar cervesa, no pot no eixir del bar i no li passa res, però si te la traus a una terrassa i li pega el sol, la botella verda pues fa que un efecte que es diu el llussat, o en anglès light struck, que és la degradació del lúpul, no? Entonces pot fer, i això diu que molta gent ho ha provat, jo ara mateix no ho tinc al cap, però com un gust de ceba podrida, no? Entonces, a totes aquestes marques, per exemple, la Heineken, que és la més popular, que té la botella verda, pues, en un moment donat, fora de l'ambient, que li pegui el sol, pues, pot fer un gustet de ceba podrida perquè és la botella verda. Mira. Vale? Entonces,
4: Que
3: bueno. Perquè sapigueu que són dues coses. Primera, l'aparència d'un segon cereal, i el cas de la botella verda també té la seva influència.
4: Ah, pues, igual ma casa fa l'olor a ceba verda perquè està pintada les parets de verd, no?
1: Sí, igual lo de ceba podrida, pues és possible.
4: Perquè les parets siguen
1: verdes. Si és que, si és que tu...
4: Si el verd atrau la ceba verda...
1: O si associes l'olor que fa a casa en ceba podrida, jo...
4: No, no,
3: i anant al cas contrari, que és lo recomanable, quines són les bones, no? Lo recomanable, pues, per exemple... Més o menys es diu que totes les, quasi totes les cerveses trapenses...
4: Trapenses?
3: Trapenses, les que són de la tradició belga, no?
1: De trapecia.
3: Per exemple, poses unes marques, la Chismay, la Westmalle, la Trap, la Leffe no, perquè la Leffe perteneix al grup Heineken i també pateix del mateix problema, però totes aquestes pues, tenen una etiqueta que es diu Authentic Trappist Product, que té tres característiques, que és físicament s'ha de fer dins d'un monestir trapense...
0: Home,
3: ja l'he entès. Per supervisió dels monjos.
0: Home,
1: clar que sí.
3: I els beneficis s'han de destinar a obres de caritat o a obres del monestir. Perdó. Vale? Entonces, aquestes tres característiques el donen un certificat com a cervesa autènticament trapense i aquestes són bones, aquestes més o menys compleixen. Un altre són les cerveses alemanes que es posen en l'etiqueta que compleixen la llei de puresa de 1516. Que és una llei que va fer la Hansa alemana, per dir que el que era una autèntica cervesa que es podia vendre dins d'Alemanya, no? I era una cervesa que dia que només portava això, aigua, lúpul, malta, de cebada i llevadura, o sonoro, vale? Entonces, les que vegueu que porten eixa marca, pues podeu estar tranquils que són bones cerveses. I després n'hi ha un munt de cerveses que es defineixen independents en Espanya i en molt de puesto, també més o menys sí que són realment independents i també són prou tradicionals, no les fan en coses rares, no porten aquest segon cereal i també es podeu fiar d'elles i n'hi ha diverses distribuïdes per tota Espanya. I al final resulta que l'última recomanable, més o menys comercial, és la Pilsen Urquell.
0: Eixa la meva...
3: La Pilsen Urquell, que és una cervesa txeca, que és la que va inventar el concepte de lager.
4: Eixa és de Pilsen, de la ciutat de Pilsen.
0: Bueno, aixa aixa
4: la
0: ciutat de tipus de cervesa.
3: Aixa, sí, és una ciutat Urquell, que es diu, es diu així a Pilsen.
0: Tant, el tipus Pilsen, tipus Amstel, n'hi ha bueno, tipus de cerveses.
4: El tipus Pilsen aixa és la,
3: que Pilsen la que realment... Eixa és la
0: millor. Eixa teòricament és la millor.
3: Eixa és la millor, que és la que va inventar el concepte de cervesa lager i cervesa Pilsen. Entonces, deixa't podeu fiar... encara que tinga la botella verda.
0: Pilsen.
4: Exactament.
3: I ahí queda el meu estudi de cerveses per la...
4: Pues ha sigut un gran estudi que ens serà molt necessari, i més que ara a l'estiu, que la cervesa...
1: Bé, pues jo l'estudi està magnífic. També t'ha de dir que ens servirà la merda, perquè en realitat la gent igual.
0: Home,
1: la gent sempre...
0: Ara igual ja no.
1: Però és que, a veure, la majoria de marques que he dit, que si belgues, que si alemanes, no estan així.
4: Moltes voltes, bueno, la majoria són alemanes, però hi ha moltes cerveses artesanals que fan,
1: però és que vas a fer-te l'habitualment.
4: El problema és moltes voltes...
3: És curiós, per exemple, una cervesa que dins de lo que passa per marca blanca, trobo que no sé si és de Mercadona o d'un altre supermercat, que és la Kronbacher. Però la Kronbacher, que passa per marca blanca, és superbarata, o sigui, tu vas allí i passa per ser la barata del supermercat. Sin embargo, compleix la llei de 1516, entonces és una cervesa que te la pots prendre com a de les certificades que per lo menos compleix una certa puresa. I passa per ser, i és molt barata, eh? O sigui, no és de, és, ja dic, és com la marca blanca de, no sé si és de Mercadona o de l'altre supermercat. I ahí la tens.
1: És, no, Mercadona és no tenia, les... no ho sé, ara, però jo tenia Arden Brau, una cosa apareguda, no sé, no me'n recordo, sí, perquè no vaig a Mercadona.
0: Després però... les cerveses nòrdiques.
1: Tóca-te los huevos, en serio? Sí. Els vikingos...
0: Home, la millor cervesa del món és la danesa, no me'n recordo el nom.
4: Carlsberg.
0: Però... La Carlsberg podria ser, sí.
4: Possiblemente la mejor cerveza del món.
0: Sí, sí, esa, esa, esa.
1: La propaganda.
0: I després, l'estipo Amstel, ja per acabar de, no pas de rematar, però Amstel és el riu d'Amsterdam. Vale, ah. Per això està el tipus Amstel,
4: vale, vale.
0: Tipus Pilsen,
4: vale.
0: Hi ha diversos tipus de cerveses.
4: Que és una ciutat, clar.
0: I entonces, depèn del tipus, teòricament, d'antes no
1: parava... Bueno, pues jo vaig a fer, per tancar-hi això, sí, sí. En Espanya es veu la que estiga més fresca. Eixa marca és la que, és la que sol, no sé, la que sol la utilitzar.
0: Home, perquè fa calor.
1: La marca, per això es fa eixa més ligera, que diu, ei, la fa més ligera perquè si feren, la feren molt pesada, però... segurament així agrà que tinga gas.
4: A mi el que m'agobia moltes voltes és quan arribes a un bar que tens molta set, molta set, molta set, i dius, posa una cervesa i dius, canya o botellín?
1: La més fresca.
4: Botellín. Anem a dir... Estrella d'Am, no sé què, Mau, no sé què, me caguen.
0: Home, i després cada una té un tipus, un alcohol diferent.
4: No m'agrada tindre que
0: no decidir. No te lo mateix d'Am, que Amstel, que Sant Antoni aquell, Sant Miguel, m'entens? Són diferents.
3: Bueno, bueno, ja sabeu un poc, ja sabeu un poc més de d'on venen,
0: bueno,
3: cada...
0: Especialista de Madrid en cerveses també, sí, ho tenim vale. Tot, eh? Sí. Ho tenim tot.
1: La veritat és que el món de la cervesa és molt, molt, molt, molt complex.
0: Bueno, pues jo no sé, tocarà que... a mi dir alguna cosa ara.
1: Amalla, amalla, amalla.
0: Perquè enguany és un any especial.
4: Agarrem, agarrem els instruments. Entonces,
0: agarrem els instruments.
1: Jo ja sé que si algú se la traga sol ser.
4: A tocar.
0: Sí, antes de que vinga la cançó. Ah, que dura un poc, que la cançó és més xula que tot és.
1: Per favor. A veure, no molesta, però estic a estes collos d'ell.
0: Bueno, pues entonces tú dirás ¿qué? Pues això.
1: Molt bé, molt bé.
0: I, ara, i sí, en això ja és la, que ben quedat.
1: La intervenció de Pau.
0: Pues mira, enguany que estem a 2026.
1: Mira, mira, mira, els cofres són tant de mil·lennios que ja es perd.
0: A veure, jo em perc. Enguany que estem a 2026, pues n'hi ha coses que a vegades dius, ja, vaig a la curiositat. Entonces, celebren coses, de les quals parlem així. I entonces, l'altre dia vam parlar de l'ORRAC. Vull anar a parlar de Jaume primer.
4: Eh?
0: Pa què?
4: Jo què sé. Pa què no...
0: Tenim així olles de tota
4: la
0: classe.
4: Que té un laixado.
0: Teòricament ha sigut el rei més estimat del poble valencià, eh? Així encara li fem totes les coses aixes, que l'ha convertit en una llegenda, no? Fundador del nostre regne, es va deixar el testimoni extraordinari de la seva vida en el llibre dels fets.
1: Era un poc cabron, eh?
0: Bueno, n'hi ha opinions i opinions.
1: Per el que sé jo, era un poc cabronet.
0: El rei d'Aragó, comte de Barcelona, senyor de Montpellier i conqueridor...
4: No més ni menys que des de la resta que d'aquesta època. Exacte. Eh?
0: De reines de Mallorca, València i Múrcia va néixer l'any 1208 a Montpellier. Siguent infant, l'any 1213 va quedar orfe de
1: era
0: pare.
1: Era francès?
0: No, va néixer a Montpellier. No, entonces en aquella època no existia la França i tal.
1: Perdona, parlaria...
0: Bueno, espera't que arribi a la corda i ho sabràs.
1: Oh, mon dieu.
0: Bueno, va quedar orfe de pare i mare i a més va haver de fer front a la conflictivitat política d'aquell període.
1: Un desestructurat.
0: Pues sí.
1: De família desestructurada. Les nostres. Les nostres.
0: Ah, claro, és el que nosaltres celebrem avui dia encara. Va tindre grans dificultats per imposar-se a la noblesa guerrera i feudal, que veia l'autoritat real una limitació a les seues ambicions. El monarca, de fet, va ser víctima de l'anarquia regnant. Superada la crisi amb què començar el seu regnat, s'obrí un període de creixement per a Catalunya i Aragó, lligat a un procés d'expansió territorial. La monarquia va emprendre la seva primera aventura marítima amb la conquesta de Mallorca, preludi de les conquestes peninsulars posteriors i més extenses. Als 23 anys, Jaume I inicià la conquesta del Regne de València, aprofitant la descomposició i decadència de l'islam. I per tal de donar una orientació al potencial bèl·lic dels seus barons, unint-los en un objectiu comú. L'octubre de 1238, conquerida la ciutat de València, el rei era ja sobirà des del riu Roin, que estaria a dalt, fins al Xúquer.
1: Perdó, Roin.
0: Roin.
1: Roin.
0: Roin. La croada en terres valencianes anava a continuar, i 1245, amb la rendició de Biar, el rei va donar per finalitzada la campanya militar. Un dels seus majors enemics va ser l'ORRAC, del que havíem comptat antes, que el dia 5 de maig feia 750 anys que va morir.
1: Conegut com el Rubio.
0: El 1258.
5: El blau, el blau. Bueno, el blau era família teua.
0: Era blau, sí.
5: El 1258.

0: tot això? Si ja tot sabem. El 27 de juliol de 1276 va morir Jaume I, 83 dies després de l'arrac.
1: Tu vas anar a l'enterro, no? Des dos, no?
2: Tu has mandat a l'enterro.
0: Jo estic celebrant el 750 aniversari de la mort d'un i d'altre.
1: Perquè és normal, eren íntims d'ells.
0: Vaig tindre que anar en carruatge, vaig tardar el meu, perquè tens que passar algun riu, vaig passar el Serpis, en aquell entorn passar el Serpis no era...
1: Serpis de tots els afrontadors.
2: Hi ha personatges així curiosos que van morir el mateix dia.
0: No, el mateix dia, no, el mateix any, 83 anys, diferència.
2: El Cervantes i Shakespeare, no van també...
0: Sí, agarrats de la mà.
2: Naixer o morir el mateix dia.
0: Home,
1: agarrats de la mà.
0: Este tenia 68 anys
3: el dia de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi també és del dia del llibre perquè vam morir o vam nàixer, no me'n recordo, Cervantes i Shakespeare.
2: I Shakespeare,
0: exacte.
2: Sí.
1: Si és que Dios los quiere, ellos se junta.
2: Claro, jo vaig néixer el mateix dia que Aznar.
1: Per exemple, és un exemple que anava a posar jo. La vida mos porta aquest tipus de...
0: Tu i Saganyes.
2: I Osvaldo, el de... Però bueno, en diferent...
0: I Saganyes també, no?
2: Però meu veí i amic Osvaldo de Benimassot.
1: Però Saganyes va ser per compensar.
2: Que molt de vosaltres el coneixeu. Va néixer el mateix dia i el mateix any que Felipe VI.
0: Pues mira, veu,
1: que guai, no?
2: Això
1: és... Si lo teu de Aznar és guai, però lo d'ell també,
2: Lo d'ell també. Mateix dia i mateix any que Felipe VI.
0: Que el 24 de juny, perquè això va anar a ser un 24 de juny.
2: No ho sé, però sé que...
0: De quin any no ho sé, però...
2: Pues ells tenen dos més que jo, del 68.
1: Així no es va.
0: Dos més que tu, eres del 70.
2: Jo sóc del 70.
0: Igual que tu.
1: I
0: Montserrat.
1: I el Gamba.
0: Pues ja veus.
1: Pues home, no, realment.
0: Hasta quan te'l conté jo, de 300 anys, diran, com pot ser que això va anar a ser tot el mateix any?
1: Sí, perquè quan faig el programa de 300 anys, tindràs que parlar de vosaltres, no?
2: Que nosaltres ja no estarem.
0: No sé qui posa la música, però bé, parlaré de vosaltres.
1: Home, jo ho deixaré un legado. Seré música per 100 anys.
0: Tindré que buscar un substitut de Montserrat perquè diga el número del programa en llatí, perquè...
2: Jo t'ho deixaré per escrit. Hasta ja...
0: Si en 7 anys han fet 210, doncs en 300 anys...
2: Jo 300 anys i jo faré... T'ho deixo gravat.
0: I quan fem el programa?
3: Sí, sí. El timing està ja sobrepassat.
2: El timing, vale, retornem.
1: Bueno, vale, també vaig a fer una proposta en públic. Que sigui l'última volta que fem timings, perquè això és una pressió que no es pot viure.
0: Bueno, no ho sé, que ve ara, però pot donar alguna cosa.
2: Jo tinc mal
0: d'esquena. Bueno, li toca parlar molt a tots, silenció.
1: La veritat és que...
0: Va, desperta el poble.
1: No tinc temps jo per despertar el poble, per fer el que volia posar.
2: Per què no? Si fa
1: 51
2: 15 minuts.
1: No tenim temps. Tenim temps.
2: Que són i 45 minuts.
3: Ara que t'estem.
2: Són i 45, sí.
1: A veure,
2: sí
1: jo miré.
0: Si vols dir les paraules, claro. Després el que...
1: A veure, me vaig a gastar mi 42 i canviar el rellotge. Vale, però encara no situï.
2: Digue-li, comença.
1: A veure, la cosa està en què... És molt senzill. Vaig posar una cançoneta fa un parell de setmanes o tres, de Diamant is Boy, de Muddy Waters.
0: Sí, home.
1: Val? Que era una cançó que realment tenia un poc d'io, jo personalment tenia un poc de lío, perquè em sonava a una altra cançó, no sabia, i clar, no estava massa clara cosa, i avui, al final, trobava la cançó que jo volia, i ha vist que n'hi ha pues, tres versions, o sigui, tres intentos de en els mateixos acordes, està molt bé la cosa. Entonces, farem molt ràpid, ¿vale? En l'any 54, Willie Dixon, que era un compositor de blues i tal de Estats Units, va fer una cançoneta que es deia I'm Your Hoochie Coochie Man, ¿vale? Que començava així, no?
0: Tenia Dolby Surround.
4: Gypsy woman told my mama before I was born.
1: Clar, en aquest tipus d'acordes, en l'any 55, un any després, un tal Bob Diddley va fer una cançó que es deia I'm a Man.
4: Now when I was a little boy,
1: eixe mateix any, Muddy Waters, que estava un poc cabrejat per veure que Bob Diddley havia fet la versió eixa, va fer una cançó de resposta,
0: ojo,
1: que es deia Manish Boys.
4: Oh, yeah.
0: Són una Fender.
4: Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all...

0: tuya.
1: Com podeu observar, la base un poc rítmica és un poc és pareguda, perquè al final ja va un parell d'anys, tenen versions més o menys paregudes. I clar, la cançó em volia parar jo en un principi, que és la que jo em confundia amb la de Manish Boys, per exemple, era la cançó que és en la segon pel·lícula de Terminator. Clar, jo, per saber de qui era i qui no era, i al final resulta que és una cançó de 1982 que ha, lo millor és el nom de l'artista, que és de George Thorogood and the Destroyers, o sigui, suposa que es coneix sa tia, sa mare, i a mi si té una germana d'algú també. Però bueno, total, que George Thorogood and the Destroyers vam fer una cançó que es dia Bad to the Bone, malo hasta la médula.
2: Bad to the bone.
3: Wishy, wishy, mato, wishy.

0: morning, Pego. Bon dia, Pego. Bon dia a tot el món.
1: Oh, yeah.
0: Per favor, a veure, les coses són com són. Bona cançó, bon dia. Suposo que a aquestes hores ja esteu amb la màquina agarrada. Ja
1: roïn hasta el moll.
0: I no tindreu la ràdio, però bueno, podeu sentir-vos en el podcast.
2: Super fragilístico es pialidoso.
0: Adiós, també que anem.
1: Però la lliçó un poc d'aquesta cançó és...
0: Ja veig que vos ha deixat sense paraules. I el timing com el tenim? A tope cari, no?
1: Jo vull dir una cosa. La lliçó d'esta cançó és que...
0: 100 minuts, anem sobreíssims, home.
1: Sembla que està tot inventat.
0: Espera, no sento, sí que sento.
3: Sí, tu no ho saps perquè no t'has posat...
0: Soc jo el que no ho sé.
3: Està tan emocionat...
2: És que...
1: A mi la cançó m'ha sorprès que tinguera tant d'antecedent.
0: A mi també m'ha sorprès, sí.
1: M'ha sorprès i em deixa un poc preocupat en el sentit de que sembla que en el tema del rock ja està tot inventat. O sigui que només són variacions sobre les mateixes coses.
0: El que sí que és més fàcil de que hi hagi moltes repeticions en el blues. En el blues... sí que és una música que es presta que moltes cançons siguin seguisquen uns acordes molt pareguts i tot és com la canta el tio algun pequeño riff.
1: Una cosa que no sé si ho has mirat o ho has preguntat, en este món també de la música que tot el món es pensa que l'han copiat, això va portar algun litigi, alguna demanda?
0: No. Així va ser més... No, per lo que he vist jo en el tema d'estos, del Bob Dylan i el Bob Dylan i el Muddy Waters, eren del mateix sello trobo que es deia Chess Records, que per cert m'han dit que n'hi ha una pel·lícula, que es diu Chess Records, que està prou bé. La buscarem i la mirarem. I eren dos del mateix sello, el Willie Dixon era un compositor famós dels anys 50, feia cançons per a més gent, i trobe que ahir, a veure, l'agarres tu, la fas tu, pues després jo te'n faré una altra. No crec que anaren ahir dient si és meu o és teva, perquè no era ningú dels dos, tampoc.
3: Bueno, pense. Si Marató l'any que ve no estàs, és que està a Ràdio 3 o a Flamenca, tranquil.
0: No, jo a mi m'han parlat de Ràdio 2 i mig. I jo he dit que estic pensant meu que ho veig excessiu. Si em plantegen Ràdio 1 i mig, vaig.
3: Bueno, va, anem a les paraules, va, anem allà. I la meva paraula d'avui va dedicar a aquests dos amics, si tinc que sí, un a l'esquerra, l'altre a la dreta, perquè Montserrat està a Madrid, i no és per res, però es diu Sempa.
2: Sempa?
3: Sí, no es diu Sempa, es diu Sempa. Se n'anar sense pagar. Sempa, els dos. El consultori musical i l'editorial, els dos.
0: En la nostra defensa tinc que dir que ha sigut supersutil.
3: Sí.
0: De fet, hasta mitjà de la representació m'ho han donat compte que no havia pagat.
3: Han passat el pas de sempre, que ara he aixafat un cotxe i imagina com anàvem. Serà possible, tu?
0: Sí, tinc que dir que...
1: Per no pagar el minutatge sí que els ha vingut bé, no?
3: Sí, per això.
0: No, però ha sigut accidental, però bueno, sutilment accidental, reconec que no ha sigut voluntari. De fet, ha tornat a postes, jo perquè dic, hosti, va, perquè no ha pagat. Però,
3: a mi, ha tornat
0: perquè sabia que ja eixia de pagar, doncs dic, ara hi ha que fer el gesto.
2: Bueno, tenies una altra molt bona, pues, que no vaig afrontar-te-la. Jo tinc una
3: No me'n recordo, dit-la perquè no me'n recordo.
2: Amfitat.
0: Amfitat està dita.
3: Amfitat
2: igual està dita.
0: La volta canyona.
2: Aquesta era...
1: Amfitat està dita.
3: Però això era una prova que la setmana que ve posen en marxa...
2: Aquesta era del senyor Major. Jo tinc dos, una que crec que l'han dita, que és Cansalama Grossa.
0: Per favor, no sé, m'ho pensava, i a males que li dic, no la diguis.
1: Com a concepte no l'han dit.
2: Per Cansalama Grossa.
0: Bé, doncs jo ara tinc que dir que la meva, després de currar-me i mirar i tot el rotllo, un segon antes d'eixir, ha mirat, no sé per què, perquè havia pogut vindre tota la il·lusió del món, i ha vist que ja l'havien dita. Però bé, la meva que anava a dir era Tuacte. Que l'han dita. Però és que jo no sabia, per exemple, jo sabia que Tuacte era pel que nosaltres ho gastem, un assum, una qüestió, com està el Tuacte, com està l'assumpte. Però també vol dir conspiració, confabulació, contuberni, intriga, m'encanta, això m'encanta.
2: Tu dius, quin Tuacte hem muntat.
0: Molt bé, doncs tirarem el comodí. Flujo.
3: No caga del programa, home.
0: Flujo, grandíssima paraula.
2: No,
1: ens quedem en Tuacte, la segona excepció que no estava...
0: Pues jo no sé per què Flujo no vol acceptar.
2: No.
1: La meva és abeuratge.
3: Llega a beuratge. Això que és algo de beure.
0: El que fem al bar, vosaltres?
1: Això és quan les aques... Les aques tornaven a casa, pues, a beurar-les, era l'abeuratge.
3: Molt bé, molt bé.
0: Que en castellà que seria abrevadero o abrevar?
1: Abrevadero, abrevadero, sí.
0: Ah, molt bé, molt bé.
3: Don Vicente, i nuestro oyente, què tienen hoy?
4: Bona nit.
3: Bona nit.
4: A veure, comencem per Jordi. Jordi.
2: I la dona de Jordi no ha enviat cap paraula.
0: No, no, ens envia Jordi les dues, trobe.
2: No, no, perquè és que l'altre dia va saludar a Jordi primer i després la dona i es va mosquetar perquè havia sigut molt efusiu en Jordi. I jo dic, és que Jordi treballa al programa.
0: És cosa, és cosa.
2: I entonces va dir, pues jo enviaré una paraula.
0: Bueno, però... pues de moment es veu que avui...
3: m'ho ha enviat el significat.
4: Sí. De fet, avui n'ha enviat dos. No sé si serà que...
0: Sí, jo li veig relació.
4: Ha dit que la seva paraula d'avui és garrafa.
0: Que és com fa més ribater ell.
2: Sí, garrafa.
4: Però diu, també tinc garrot.
0: I després, que és conforme acabat. Que és conforme...
2: Que se'n deu ser la reguladora.
0: Que se'n deu ser la de la dona. Sí. El garrot deu ser la de la dona.
2: Ella hi va garrafa i ja tinc un garrot.
3: I Vicent, per acabar el programa...
4: I jo, doncs, lligant un poc a això, la meva era una expressió. I era fer de ventre.
3: Sí, sí.
0: A veure, és sutil i agradable. Sutil. Molt agradable.
3: No, ho han dit tota la vida, eh?
0: No, sí.
2: Vaig a fer de ventre. Sí. A més, ahir has obert una porta... que, mira,
0: una
2: no
0: porta un forat, eh?
2: No tenim el gamba, si m'he estat el gamba. Ahir m'he entrat en seguida per aquesta porta... perquè segur que pot definir per de ventre...
0: Hacer de vientre, en castellà és de puta mare, eh?
3: No, cagar és més castellà que fer de ventre.
0: Cagar és xulíssima, tio.
3: Perquè ventre...
2: plantar un pi...
0: és... això és poesia. Però això és part poètica. Cagar.
2: Es que ventre de moltes maneres.
0: Cagar.
3: Bona nit, de ventresa.
2: Anar fent pates a pago.
3: Fins la setmana que ve.
1: Una figatella, per favor.
3: Sí, que s'ha de menjar
0: que
3: m'ha
0: fet una figatella.
2: Este domingue, eh?
0: Canvi les apartes, sí senyor. Dia 31.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. What you don't know cannot. What you don't know cannot.

0: ¿Cómo es?
1: Andalia, vaya los flamencos, ¡ole!

És música. És passió. És...

0: Obrim l'espai de Psicologia a casa. Saludem a la psicòloga Paula Sanlucas. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mari Carmen.
0: Benvinguda al programa. Paula, avui parlem de la importància de les amistats en l'adolescència.
1: Exacte, parlem un poquet, no?, en la línia de l'altre dia que també parlàvem d'adolescents, doncs avui ens toca un poquet l'àmbit social, no?, que és una part també molt important, sobretot per als adolescents.
0: Perquè bueno, ja són importants. Perquè són importants les amistats en l'adolescència.
1: Això és el punt, no?, el per què són importants. Pues, bueno, l'adolescència comença, ja vam dir, a una edat prou temprana, 10-13 ja estem en l'adolescència. I, bueno, al final, el nostre apego, no?, sempre ha estat en la nostra família, que ha sigut, pues, el nostre refugi, qui soc jo des de la meva família, tinc un rol, pues, molt ben assignat. Però ara passa, no?, que canvia el foco i canviem a que els nostres iguals passen a ser la nostra referència emocional, social, de seguretat, vamos, els que podem acudir moltes voltes, no?, antes que els nostres pares en certs temes. Entonces és molt important perquè ahí estem construint la nostra autoestima. El nostre cervell, no?, està pues, modificant-se per a poder encaixar en aquest grup, per a poder desenvolupar-nos com a persones adultes, i tot això és un procés complicat i que és molt important.
0: És com que els pares passen a ser el passat, no?, i les amistats són el present.
1: Sí, un poquet així. És com si passarem més a un segon plano,
0: sí,
1: perquè estan, vull dir, no ens oblidem, no?, dels pares, però passen com al primer plano les amistats. D'ahir, pues, moltes vegades els comentaris de, pues, per exemple, si la meva amiga té una roba X, ai, és que jo no tinc res de roba perquè no sé qui té una blusa molt xula i jo no tinc res que posar-me, o si algun amic meu se li dona veu un esport. Ai, pues és que jo, a mi no se me dona bé ningú esport i no valc per res. Totes aquestes frases les veig molt en la clínica i moltes voltes és perquè al final hi ha molta comparació, no?, perquè tu vols encaixar en aquest grup, tu vols pertànyer a aquest grup. Uh-huh. Entonces és complicat moltes voltes trobar el punt mig entre estic creant la meva autoestima, me deixo portar, no?, per les influències dels meus amics. És un punt un poc complicat a voltes.
0: Però per què arriba a aquesta edat, l'adolescència, i se prefereix estar amb una altra gent de l'edat que amb la família, que és d'on vens, on tens la costum d'estar?
1: Totalment, perquè al final el cervell s'adapta a les situacions, no? Entonces, si nosaltres ja estem en una edat en la que l'àmbit social comença a ser important per a mi, per a desenvolupar-me com a persona, instintivament vas a tindre molt apego en aquesta part i vols voler tindre amics, vols ser acceptat, vols poder desenvolupar aquesta identitat, no?, en els teus iguals, perquè els teus pares ja els tens, vull dir, aquesta part tu ja la tens com un xec, no?, que
0: sí,
1: dic jo, això ja ho tens tu superat.
0: Uh-huh.
1: Però la part social és la que a mi em va ajudar a desenvolupar-me en certs aspectes que en la meva família ja he desenvolupat. Pues, per exemple, per a tindre parella, per a tindre pues això, gent per a poder eixir el fin de setmana, poder tindre àmbit social un poc més desenvolupat. Tot això m'ho dona, aquesta part social.
0: Uh-huh. I el que tu has dit ja, repetit crec que en dues ocasions, ser acceptats.
1: Ser acceptat. Que difícil és el no ser acceptat en algun lloc i quina necessitat tenim, no?, de ser acceptats. Perquè al final això és o estàs dins o estàs fora. Se veu un poc així a moltes voltes. I així també és important, pues, recalcar-los, per exemple, les nostres filles, les nostres filles, que tampoc és important la quantitat d'amics que puguem tindre. Perquè ara, el que parlàvem l'anterior setmana, no?, les xarxes socials, quan més amics millor, quan més me gusta millor, quan... Al final, el que hem de buscar són relacions sanes en els nostres amics. Me dono igual que siguin dos que siguin deu. I això també moltes vegades és una cosa important a tenir en compte.
0: Uh-huh. D'ahir ve també el saber tindre o triar unes bones amistats.
1: Totalment. I molt complicat també el saber, no?, en quin punt estem. Perquè pels adolescents, pues, moltes voltes tot és bo, no? En plan, no, ja, pues el meu amic m'ha fet una broma tal que, bueno, no m'ha fet sentir bé, però era broma, no? Això sí que hem d'anar un poquet en compte. Per un costat, per exemple, com podríem saber si tenim una amistat sana? Pues si, per exemple, quan arriba el nostre fill o filla a casa, pues se sent tranquil, mos conta alguna cosa, no té aquesta por constant de, ai, és que m'ha dit no sé què, a vos si no vol ser el meu amic o la meva amiga... se respecten entre si. Si, per exemple, nosaltres fem un favor, no? Veure també com l'altra part també ens el torna d'alguna altra forma. I al final manté les altres àrees també actives, no deixar de fer coses que m'agraden, no? Que això ja seria un poc d'una red flag, una alarmeta esta roja. Sí que podria ser, pues, això, un canvi de conducta radical, coses que deixa de fer que antes sí que li agradaven, les humillacions que parlem, no? Quan, per exemple, sobretot en xarxes socials per WhatsApp, me diuen coses que m'humillen, però com és broma no passa res, no? Ahí ja tindrien que, pues, plantar un poc l'orella i dir, ostres, així, cuidao, perquè ahí ja pot haver manipulació, un poc de control, i ahí sí que estem, pues, parlant d'una relació ja no tan sana.
0: Perquè al final les amistats se converteixen en una xarxa, no?, de suport que tens fora de la família.
1: Totalment, i és la nostra xarxa principal, a més. No, d'ahir jo me valide, jo li conté coses que als meus pares no li puc contar. I ahir té que ser un ambient en el que jo me senga a gust i en el que me validen, en el que no me facin sentir de menys, no? Que moltes vegades això passa sense donar-nos compte en alguns amics.
0: I el tindre unes amistats sanes, per dir-ho d'alguna manera, clar,
1: sí,
0: si tu necessites acceptació i vas a fer tot el que siga perquè t'accepten, si estàs en un grup d'amics que no són sans, evidentment tu vas a acoplar-te, no?
1: Exacte, ahí ve el punt. Jo, òbviament, estic construint la meva autoestima en l'edat que tinc, però poquet a poquet també tinc, des de casa també ho podem reforçar, entendre que n'hi ha límits que jo no vaig a passar. Vull dir, jo sí que vaig adaptar-me, pues, a coses igual senzilletes, no? De, pues mira, no m'ha agradat mai, jo què sé, Aitana, que li s'encanta també a adolescents, sobretot més jovenets, i ara com els meus amics escolten Aitana, m'he fet jo fan d'Aitana. Pues vale, això, pues dius, està bé, no? Al final, pues, descobreixes nova música, però si són límits que jo no he volgut passar mai, pues, per exemple, per acoplar en este grup la gent fuma, vaig a començar jo a fumar. Ahí ja estem parlant d'una altra cosa més sèria.
0: Sí.
1: Pues ahí sí que tenim
0: o el
1: que
0: veure,
1: clar,
0: també,
1: com a
0: no?
1: Pares, o el veure està supernormalitzat,
0: sí,
1: i cada volta més pronte. Entonces, això sí que és un tema en el que els pares des de casa ja no és el renegar i tu no tens que fer això, no, és el criar des de la confiança, perquè això també és superimportant, i també diguem que els nostres límits no se tenen que passar, perquè al final els nostres amics, si són bons, ens van a voler igual vegam o no vegam. Me refereix que, aunque ells veguen i jo no, no tinc el per què no ser part d'aquest grup. I si és així, si és, perquè això seria el màxim que podria passar-los, no? Però si això significa que no me volen en aquest grup perquè no fan el que ells volen, és millor no estar des d'aquest grup. El que passa que això ho dic des de, no, la tranquil·litat, però això per ell seria...
0: I des d'una edat.
1: També, ja, no me donaré compte, però també.
0: Sí, sí, sí.
1: Totalment.
0: Clar, és que
1: entonces,
0: estem parlant...
1: Pues, seria, uf.
0: Estem parlant de l'adolescència, però l'altra part, que és la família, que són els pares, com ho porten ells? Com porten aquest canvi, no? Que se fa el dir, bueno, abans feia moltes coses, tal, ara no vol estar quasi amb mi, o a mi me fa gràcia quan diuen els pares, deixa'm en l'altre cantó, perquè no veguen que van.
1: Així ja és el màxim.
0: Clar, però és que passa, eh?
1: És
0: que
1: no veig,
0: sí, sí, és que això passa.
1: Per desgràcia, sí. Els pares no ho porten molt millor que els fills. Estem parlant de solles de veres. Perquè al final és un canvi per a ells. No? Jo la frase de és que no reconec a la meva filla, és que no me conta res. Tot això és com a que te dol, no? Sentir-ho, però és que és la veritat. Ui, nosaltres també tenim que estar preparats psicològicament per a dir, vale, deixe de tindre a un xiquet per a tindre una persona que comença a ser adulta. Entonces, i això, estem fent plans superguais en família i no vol fer res amb nosaltres i no tal. Tot això després torna. Vull dir, igual que estem dient això de l'adolescència, quan ja eres un poc més major, és quan tornes un poquet darrere i vols fer més plans en els teus pares. Però sí que és de veres que els pares ho passen mal també. I és un procés que tenim que passar. Vull dir, no mos queda altra. Perquè és bo per ells, també. El que passa que també, igual que te dic una cosa, te dic l'altra, també té que haver un mínim d'estar en els pares, de passar-te de qualitat en ells, perquè no podem ignorar-los i ja està.
0: Ja. Yeah.
1: Però és difícil, eh?
0: Tens moltes consultes relacionades amb este tema, Paula?
1: Pues sí, la veritat que a l'hora de triar el tema vaig pensar sobretot en això perquè cada volta hi ha més gent. Per una part, els pares, que li costa molt acceptar que igual en sexe de primària el meu fill o la meva filla ja té que començar a fer coses a soles i ja el tinc que deixar, no? Que ixe, pues això, l'apego que tenim moltes voltes mos fa no voler soltar, no? Per si li passa alguna cosa, i per la por, i això és necessari. Per una part tinc els papàs, i per l'altra els adolescents que me diuen és que no m'entenen, i és que no sé jo ni com estic, i els meus pares no els puc contar res perquè me reneguen per tot, o no me deixen fer res. Entonces, trobar un punt mig així és a voltes molt complicat perquè crea, pues això, molta incertesa, no? Tant en els papàs com en els preadolescents o adolescents.
0: Alguna cosa més, Paula, que puguem dir-los avui?
1: Pues en principi això, que tenim que donar-los la llibertat suficient com per a que exploren, no? Dins d'un lloc segur, però sempre i quan pues, tinguem clar que li, pues, això, li estem donant una bona educació, uns bons principis, respecten límits, i arribar a un punt mig és el que realment necessitem, però que a ells també els va bé, que els pares passen a un segon plano. I això seria un poquet el missatge.
0: Perfecte. Gràcies, Paula. Que tingues un bon dia.
1: Moltes gràcies. Igualment.
0: Adéu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Ai, nega, ha vingut tot això, mitja que tot és. Ja, però.

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de compartir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.